0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició, les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.

Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquest estiu, vagis on vagis,

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Sent Calafell allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. L'operació tornada a l'aeroport del Prat aquest cap de setmana, l'últim d'agost, coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa un mes els treballadors de terra de la companyia Ground Force. En les últimes hores, diversos passatgers s'han trobat amb problemes per recollir les seves maletes.
2: Sí, la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat dues hores esperant la recollida.
3: I hem arribat a les dues i portem 2 hores i 35 minuts aquí.
4: Han trigat més, però com a mínim estan, que és l'important.
1: Pel que fa a les carreteres, Trànsit preveu avui la tornada d'uns 240.000 vehicles, una xifra molt similar a la del cap de setmana anterior. Però això sí, tot plegat l'endemà que un cotxe fugitiu en contradirecció causés un accident múltiple a l'AP7 que ha deixat 9 persones ferides, una d'elles en estat crític. Els Mossos d'Esquadra treballen per detenir una tercera persona implicada en aquest accident i que va fugir després del xoc. Del món, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha explicat que l'acord petrolier amb els Estats Units tindrà una vigència de 25 anys. L'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris i generar uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Recordem que ahir el president nord-americà, Donald Trump, va anunciar aquest pacte amb Venezuela per sorpresa. Doncs bé, fa ben poca estona, en un missatge institucional, la líder de Venezuela ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
5: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: Delcy Rodríguez també ha agraït els esforços de Trump i el seu secretari d'Estat, Marco Rubio, per tancar el pacte. Un acord que arriba 9 mesos després de la captura de l'expresident Nicolás Maduro per part de l'exèrcit nord-americà. I a Islàndia, els islandesos veuen amb bons ulls que reprenguin les negociacions perquè el seu país s'adhereixi a la Unió Europea. És el resultat provisional del referèndum celebrat ahir que en prop del 60% dels vots escrutats s'inclina a favor d'explorar la via europea. El sí, però, s'imposa per la mínima amb menys d'un punt percentual, el 50,9% dels vots. A la circumscripció més poblada, en canvi, a prop de la capital, per ara s'imposa el no. A aquesta hora, doncs, totes les opcions segueixen obertes a l'espera del recompte final dels vots. I aquest migdia, a hora catalana, la NASA llança el telescopi Roman. El seu objectiu és investigar sobre alguns dels grans misteris de l'univers, com l'energia fosca i els exoplanetes. Aquest observatori espacial rep el nom de la primera astrònoma que va ocupar una posició directiva dins l'Agència Espacial Nord-Americana, la doctora Nancy Grace Roman. En aquesta entrevista amb la NASA explicava, abans de morir, com va créixer en un món sense referents on ella acostumava a ser l'única dona.
6: No pensava que pogués arribar a tenir una plaça permanent com a investigadora en astronomia. Mirava al meu voltant i crec que només hi havia una altra dona astrònoma en plaça permanent en tot el país. No vaig rebre cap tipus d'ànims. Des del principi em van dir que les dones no podien ser científiques.
1: Aquest migdia, Diada Castellera de Sant Fèlix, amb les millors colles del moment, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Vilafranca, Josep Almirall.
7: És una Diada de Sant Fèlix que pot passar la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La colla vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La colla jove, Xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8.
1: I en esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Avui diumenge a les 12, Athletic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça-Tenerife. I acabem amb ciclisme. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar a la Vuelta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslovè té una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
8: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
0: Tornen els draps bruts.
9: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
0: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
10: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
10: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans, en tota l'arrel a Catalunya Ràdio. Tanquem avui aquest cicle d'estiu recuperant dues de les novetats discogràfiques més potents dels darrers mesos, els nous treballs d'Escamot i de Fetus, dues formacions, cadascuna dins els seus univers, que continuen demostrant que la música d'arrel és una de les escenes més creatives del país. També passarem pel so de cobla, dedicada avui en els arranjaments de la música clàssica per a cobla, una manera de descobrir com aquesta formació ha estat capaç de reinterpretar grans obres del repertori universal. Tot plegat des d'ara i fins a les 7 del matí amb la Dolors Joanola a la producció i Quim Rutllant a la direcció i locució.
0: A Catalunya Ràdio, Mans.
1: Sabi, doncs, que aquest és el darrer Mans de la temporada d'estiu. Obrim amb Josep Maria Sarragán i aquesta sardana, tramesa a l'amic. És la cobla mil·lenària i Sant Jordi.

de Josep Maria Sarracà, entremés a l'amic amb les cobles Mil·lenària i Sant Jordi, dues formacions que trobareu junt amb la cobla Ciutat de Girona avui migdia i tarda a l'aplec de Peralada a l'Alt Empordà.

0: Què passa quan una cançó tradicional es troba amb una base electrònica? I què passa quan, a més, hi conviuen diferents generacions i maneres d'escoltar, així com maneres d'entendre la música? Doncs apareix Escamot. Neix precisament en aquest punt de partida. Una proposta que barreja melodies d'arrel amb tecno, amb autotune i una mirada contemporània que no té por de parlar de memòria, de cures o de les contradiccions del present. Avui ens venen a presentar Tarannà, el seu primer disc. Ens acompanyen la Carla Salvador, l'Oriol Boada, l'Elias Lleó...
1: Bon dia.
0: Que no és tot el grup, en falten un parell.
2: El Joan i el Plas, que són els de la vella escola.
0: Atenció, la vella escola. Això marcarà una mica també tot el que parlarem en aquesta entrevista. Clar, ells dos venen dels que ja tenim una edat, que sortíem a ballar a les places amb la Carrau. Els retrobem en aquest projecte, i un projecte que ara mateix, com dèiem, s'ha agafat aquest nom d'Escamot, no és una estela de la Carrau, perquè no té absolutament res a veure, però sí que conceptualment lliga bastant. Clar, aquí per qüestions familiars, Oriol, potser tu ho hauries d'explicar, no?
3: Té aquest paral·lelisme, no?, de que és música actual mesclada amb folk. Sí que té sonoritats una mica carraus, sobretot, bueno, a vegades que ho comento amb mi mare, no?, ho comento a casa, hòstia, això em recorda la Carrau. I justament, pues, la Carrau feia el mateix, no?, juntar ska, rock, la música del moment, en aquell moment, i mesclar amb el folk.
0: Hi ha aquest punt d'una sonoritat o fins i tot les referències de l'àmbit de la música tradicional, però aquí hi ha una mescla d'edats diferent, no? Una, generacionalment no té res a veure, i per tant, d'alguna manera, aquest tarannà també és el resultat d'això, Carla. Com heu viscut aquest trobar-vos diferents generacions en diferents, potser fins i tot, conceptes de música?
2: Sí, exacte. No només ha sigut les diferents edats nostres, sinó també els diferents estils o d'on partíem o les nostres... És veritat que també ens uneix molt altres coses, però sí que tot això al final ha anat doncs, fent el camí per acabar de trobar el nostre tarannà a nivell de sonoritat, que ens ha portat un temps, però ara amb aquest disc ja ho hem aconseguit.
0: Lleó, tots veniu de diversos àmbits de la música. Sabies descriure'n, per exemple, tu de quin camp vens?
4: Des de petit estudio el violí, música clàssica, podria dir que és el meu camp...
0: De comoditat, no?
4: Sí, he estudiat sempre la música clàssica des dels 8 anys fins que vaig acabar l'SMUC. Sí, és el meu àmbit, tot i que jo de tota la vida sempre he estat molt lligat a la música celta i sempre m'ha agradat, doncs, sí, des de petit tenia algun altre grup que també tocàvem així música celta o folk, i bueno, també tinc aquesta connexió. Però bueno, la música clàssica és el meu origen, diguem-ne.
0: I tu, Carla, per quins camins has passat fins a arribar fins aquí?
2: Doncs teníem un grup de versions que fèiem una miqueta de tot. Després també al poble, al Pallars, amb la meva família he begut bastant de música d'allà, folk, amb l'acordió del meu tiet. I com a cantautora he anat també creant diferents projectes fins ara, que he pogut ajuntar una mica tot això.
0: Oriol, tu en el teu cas, les mandolines i els llauts els tenies per casa, però tu aquí vas amb la percussió.
3: El folk, per mi, era una mica reticent. Com...
0: Ja.
3: Clar, jo l'havia escoltat.
0: Però això passa, eh?
3: Sí, sí, completament. I, clar, jo el veia com, bueno, les coses del papa, no? I a mi no me va esto, jo punk, techno, tal... Jo venia molt, pues, això, el primer grup que vaig tenir com a bateria i cantant va ser un grup punky, completament punky, i després, bueno, vaig començar a explorar amb el tema de les bases, amb el tema de diferents percussions, i al final, doncs, m'he sumat en aquest projecte també amb percussió i veu.
5: Jo et canto una cançó sense reptes ni mirades, sense por, sense raó.

0: és un missatge combatiu, és un missatge reivindicatiu, que respiren totes les cançons, però molt tradicionals que puguin ser algunes, però sí que el discurs és totalment del segle XXI.
1: També crec que va molt relacionat amb que la música sigui folk i del per què volem fer folk també, que crec que també és una manera molt política de fer música, no? Que és un tipus de música que es podria estar perdent, no? Un tipus de música que també respira familiaritat, respira barri, respira societat, democràcia, no? I justament crec que és ideal fer aquesta música i poder-hi aplicar les lletres que hi apliquem. Inclús si no les apliquéssim, també té un punt de rebel·lia, no?
0: Quan ens arriba una nota de premsa explicant-nos el projecte, ens parla clarament d'un projecte que és autogestionat de caràcter alternatiu. De què fugiu?
2: Bueno, al final, justament partint també del folk, el folk per nosaltres no només és la música, no? Sinó que és tota aquesta comunitat, i hem volgut fer aquesta unió d'un llenguatge actual, però fins i tot a nivell visual, un dels nostres símbols és una vaca, no? I llavors vam voler representar la vaca al camp, la vaca del camp, però dins del món urbà. La vaca al món urbà que van venir des del poble que...
1: Sí, de Vilobí d'Onyar.
2: Si vols explicar-te millor què va ser el contacte.
1: Sí, o sigui, sobretot... Som molt alternatius en què ens ho gestionem tot, no? I, bueno, almenys de moment, perquè també no, els pressupostos clar. Són els que són, i volem tirar per aquí. I clar, hi van venir els gegantes de Vilobí d'Onyar a fer-nos, bueno, a portar-nos dos caps de vaca, perquè eren els únics gegantes de tot Catalunya. Bueno, si surt algú aquí i diu, jo en tinc un. Ho diguin. Però sí, bueno, buscant, i em dius, necessitem dos capgrossos de vaca. I vinga, allà buscant i tal, i al final, pues, van aparèixer i una hora de trajecte, però... No vale la pena.
0: Clar, perquè us ho plantegeu l'espectacle, fins i tot hi ha una part performativa.
3: Jo crec que tenim un punt d'holisticitat, és a dir, de voler barrejar pues, les arrels dels nostres avantpassats, com la cançó de 1953, com tant en els estils de música. Barregem pues, sí, tot el recorregut que tenim cadascú, amb el techno, el punk, la música clàssica, el folk, i també amb un nivell artístic en general. Hem fet diversos experiments, a diversos concerts, barrejant alguna mena d'espectacle de circ, i en això estem... Jo crec que encara es podria dir que estem creant i buscant aquest tarannà, però sí, aquest disc és una passa més i aconseguida, jo crec.
0: Entrem en algun dels temes del disc, us sí. Sembla? Potser el sí, més tradi, a veure si m'equivoco, és aquest Ballano. Dies de gresca i de lluita, dies de rauja i soroll. No sé si és el més tràdic, però en tot cas és descaradament elèctric. Això sí que se'n va cap a... Què hi fa aquest Ballano aquí mig?
1: Ostres, pues això va ser una proposta de mon pare, justament. El va portar allà un assaig i vinga, va, anem a veure què fem amb això. Una cançó que havia escoltat d'un grup de versions folk bueno, d'uns senyors que tocaven folk, i a mon pare pues, li va agradar i la va voler recuperar. I llavors pues, vam començar a provar. És una cançó que ha passat per molts estils, de fer-la 4-3... bueno, no ens acabem de trobar i llavors va ser portar-la a l'estudi amb l'Oriol Casas.
2: Que ha fet una molt bona feina. Sí. Des...
1: I que li ha donat vida també a aquestes cançons. I res, i vam començar pues, a experimentar, vinga, va, ara més tram 0, més tal... I va acabar sortint aquesta cançó. Tens

0: Abans apuntaves, Elias, el 1953, Memòria i vida de les àvies migrades.
1: És una cançó que vaig escriure inspirada en la història de la meva àvia materna, que va migrar la seva família de Jaén, Andalusia, fins a Santaco, bueno, Baró de Viver, després Santaco, i al final, sí, hi ha coses molt concretes de la cançó que són històries reals de la meva àvia, que m'explicava, no?, com el fet de les cireres, que ella viatjava amb un tren i que volia cireres, però eren d'una família molt pobra, perquè estava veient que la senyora del costat les tenia, i aquesta senyora, quan ho va escoltar, li va donar a la meva àvia unes cireres, no? Llavors, com sempre quan ho expliques emociona molt, i jo també, són coses que se m'han anat quedant molt, i tot el que van haver de lluitar, i és una cançó 1953 que relaciona aquestes lluites i per tot el que van haver de passar amb lluites també actuals que encara continuen i que tenen molts paral·lelismes també.
0: Clar, és una vivència personal, però va ser molt universal en aquests moments.
1: Sí, al final és algo concret, però que ho generalitzem, no? I segur que, bueno, esperem que diferents persones es puguin sentir reflexionades.

0: les revolucionàries, totes les persones que lluitem en contra d'aquest sistema, sembla que d'alguna forma haguem d'anar a l'infern, no? Perquè, bueno, el sistema catòlic en el que vivim no ens accepta. Llavors, entenent que anirem a l'infern, almenys esperem que no hi hagi capital, no? I des d'aquest missatge, pues, bueno, em va venir tota aquesta de la lletra, i el compartir en el grup va ser com, vale, això ha de ser punk, i si no és punk, que sigui tecno orgànic o electrònica orgànica, i així ha sigut.
1: Són la Carla Salvador, l'Oriol Boada, àlies Lleó, que juntament amb en Joan Boada i en David Plas ens han presentat aquest escamot, que el nom ja diu molt, ja és una declaració d'intencions, amb aquest tarannà que acaba de sortir. Molta sort, gràcies per venir fins als estudis.
2: Moltes gràcies.
3: Salut.

0: Acabem d'escoltar La Nit. Són la gent d'Escamot, amb aquest tarannà que acaba de sortir al mercat.
1: Mans, de l'arrel a la plaça.
0: Seguim al Mans, més coses, entrem en el món de la cobla i avui us parlem d'arranjaments de repertori universal per aquesta formació tan singular que tenim a casa.
2: Sí, avui doncs volíem parlar-vos en aquesta secció de compositors de cobla que han fet tres arranjaments d'obres, en aquest cas de música clàssica, i començarem amb l'arranjament d'una obra del compositor francès Claude Debussy, un dels músics més influents de finals del XIX i principis del XX. Va escriure la suite per a piano Children's Corner l'any 1908, dedicada a la seva filla Claude Emma, que consta de 6 moviments curts, sent l'últim Golligog's Cakewalk, que és el que avui escoltarem en la seva versió de cobla.
3: Fantàstic.
2: De la mà de Bernat Castillejo. Us expliquem una mica el títol, no? Que potser no tenim la referència. El Golligog era un personatge negre als llibres infantils anglosaxons del segle XIX, que després de la publicació dels llibres va ser representat doncs, en productes diferents, sobretot com un ninot de drap destinat als nens i que va ser comercialitzat sota aquest nom de Golligog. I el Cakewalk era un ball que es va desenvolupar a les plantacions de cotó, més aviat còmic, amb aquest context, diguéssim, i sempre tenint en compte, no, aquestes consideracions del segle XIX. Hem de recordar, no, doncs que bé, tot això són uns estereotips racials.
3: Totalment.
2: Que avui en dia veiem molt clars, no? Però estem encara en el segle XIX, en aquest context on Debussy escriu un ragtime que està ple de síncopes i efectes que ens imiten el banjo. I Castillejo ens ofereix la seva versió per a cobla d'aquesta peça rítmica i vivaç plena de contrastos dinàmics.
3: L'escoltem amb la versió de la cobla La Mediterrània de l'any 2004 en l'espectacle que portava per nom Dalí i la música del seu temps.

0: Aquesta era Gullywood's Cakewalk amb arranjament de Bernat Castillejo, interpretat per la Copla Mediterrània.
1: I continuem amb un dels grans noms de la música del segle XX, Igor Stravinsky, i amb un dels seus ballets més populars, com és L'ocell de foc, estrenat pels ballets russos de Diaghilev el 1910, basat en una història de caire mitològic. En aquesta ocasió escoltarem una transcripció per a cobla de Josep Maria Serracant, qui selecciona una de les danses que conformen l'obra, el korobot. Al seu torn, aquest korobot era un ball popular rus que es dansava amb els ballarins disposats en cercle. Recordem així la fascinació que va sentir Stravinsky després d'un concert de la Cobla Barcelona, no?, el 1924, amb aquesta intenció d'escriure una sardana per a cobla que al final pues, no va poder acabar de materialitzar. I Serracant recull aquest impuls i ens ofereix la possibilitat d'escoltar la música de Stravinsky amb els instruments de la cobla, en una obra que igualment està inspirada en una dansa popular ballada en rotllana, no? Podem veure aquí una mica...
2: És la frase de Stravinsky que va dir que escrivia la sardana i és aquesta, no?
0: Bé, ell va escriure una altra frase que la va deixar a l'àlbum dels Sindicats de Músics de Catalunya en record a l'Orquestra Pau Casals, que havia l'any 24 havia fet els seus concerts, i va deixar apuntat sardana, korobot sardana de L'ocell de foc.

0: enrere.
1: I va deixar un fragment d'aquesta peça, precisament, suposo que ell va tenir, a part que li va agradar molt les sardanes, perquè li va dir, què t'ha agradat més? Diu, les sardanes i la catedral de Barcelona. Els dos tops d'ell, de l'any 24.
0: Seria molt feliç les dues del migdia cada diumenge al Pla de la Seu.
1: Exacte, i devia descobrir com una sardana popular que ell mateix havia vist com es ballava i entrava a les sales de concert, de la mateixa manera que el Korobot, doncs, que era una dansa popular de Rússia, que ell mateix havia fet entrar a les sales de concert. No?
0: Doncs mira.
1: Va fer aquest paral·lelisme.
0: Doncs aquesta és l'arranjament d'en Josep Maria Serracant.
2: Exacte, no? Doncs fa, materialitza aquest paral·lelisme que ja apuntava Stravinsky.
1: L'escoltarem doncs tot seguit amb la interpretació que en fa la Copla Marinada sota la direcció de Salvador Brotons en un concert en directe celebrat el passat 2019 al Palau de la Música Catalana.

0: Amb la cobla marinada que hem d'escoltar, aquest ocell de foc, el Corobot, vaja, que és la part més
1: la sardanista, sardana.
0: La sardana d'Igor Stravinsky, que no va existir mai, però que ha existit de ple. Sou a Catalunya Ràdio, sou al Mans, tenim temps encara fins a les 7 del matí de sentir més propostes, ara us parlem de fetus.

0: Hi ha grups que fan discos i d'altres que gairebé fan cròniques de país. En aquest cas, els Fetus fa temps que caminen per aquest territori on la cançó popular, la sàtira, l'esperit punk que defineix la formació, es dona la mà sense demanar permís. Ara tornen amb un nou treball que recupera l'esperit dels antics romanços per explicar-nos una Catalunya feta de trens que no arriben, llengües que reculen, monstres quotidians i fins i tot la grisor de la política. I alguna esperança també tossuda que encara resisteix. Un disc que mira l'actualitat amb mala llet, amb ironia i molta música. Ens acompanyen a l'estudi d'ICAT en Telm Terrades i l'Adrià Cortadellas. Bon dia, benvinguts a l'ICAT Mans.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Benvinguts a l'ICAT Mans, un romancer de tartera que podria ser un informatiu d'alguna manera, no?
1: Exacte.
0: Amb la línia dels romancers.
2: Sí, era el repte. De fet, es diu romancer tartera, no? Perquè en Tam tenia la falera
1: aquesta de posar un sintagma de dos noms, exacte, un nom en aposició. I sí, és com obrir el 324 o el 3catinfo, no sé com se n'hi diu ara.
2: Sí.
1: Però bueno, el repte era aquest, no, Adrià? Era fer un disc d'actualitat.
2: Sí, és a dir, tot va venir a partir del romanço de la Rambla de Pollo, saps? I de tant en tant està, és a dir, vam fer, aquest sí que vam publicar, té això, no?, que intentes que vagi certament lligat a l'actualitat. No ha pogut ser tant com volíem, però sí que és un retrat d'un moment. I sí que després d'un disc que era més un calaix de sastre, com el Cantinou Faigua Fresca, de diferents temes que havien anat brollant, en aquest cas, doncs, ens vam, a partir d'això de Romanço de Rambla de Pollo, que de fet va ser idea d'en Marçal Lledó de Bank Robert, que ens ho va suggerir, ens va dir, per què no feu... Clar, n'havíem fet algun de romanço, no?, d'en Quico Sabater, n'havíem reinterpretat algun allò de l'Arnella, però no havíem treballat mai el gènere com a tal. I en Marçal ens va suggerir, per què no feu... Quan passava tot això dels aiguats de la Dana de València i del País Valencià, i vam dir, doncs... Ell va començar... Ens va dir de fer-ho...
0: Es va començar a dir temes, fins i tot, no?
2: Sí, no, va dir, per què no ho feu, això? I vaig dir, hòstia, va, sí, és bona idea. Al cap d'uns dies em van parlar i vaig dir, hòstia, vaig començar a escriure, però no d'allò. I diu, mira, em vaig encigalar tant veient tot el desenvolupament dels fets que l'he escrit. I aquest romanço és lletra del nostre mànager. I el vam musicar i a partir d'aquí, doncs, mira, vam acabar dient, va, fem l'exercici de fer un romanço.
1: Exacte, d'aquí ja van brollar els altres, en certa manera.
2: Sí.
0: Donaria per fer... un tema cada 15 dies, amb el que està passant.
1: Exacte,
2: és que de fet m'agradaria tenir com més imminència, el que passa que, saps, és a dir, mira en Bruce Springsteen, no?, amb Streets of Minneapolis, realment cap de 3 dies o 2 dies ja el tenia. Passa que, clar, nosaltres anem al nostre aire, vull dir que tampoc és tant, no?, però sí, podríem estar fent volums cada any, no?, al final.
0: El fet de parlar de tarteres, que anem pel Pedregar?
1: Bàsicament és això, sí. La idea és que la tartera, no?, és aquesta esllavissada o aquesta paret esllavissada de part de la muntanya, no?, però també és un camí, no?, perquè molts runners d'aquests o penya que va amb l'Estrava i aquestes coses es fan mal. Però acaben pel Pedregar moltes vegades, que els han de venir a rescatar i tot això. Bàsicament, pot ser camí, pot ser trinxera, és una metàfora que anem pel Pedregar, que les bases no són sòlides, perquè si proveu de caminar per una tartera tot aquest pedrigoleig, no?, se t'enfonsa els peus i pots acabar malament. Però també és el que dèiem, no?, que en certa manera amb les pedres també es poden construir coses o es poden agafar i xafar-ne d'altres.
2: Sí, era, buscàvem una paraula per acompanyar romancer i tartera.
1: Sí, i també en certa manera ens lliga a la terra, no? Vull dir, el primer disc de Fetus era l'epicentre del fangar, el segon terra cuita, vull dir, al final sempre aquest element, doncs, com... ja està molt present.
0: Veníeu del Cerro dels Perduts, del Cantinou Faigua Fresca. Sou molt prolífics. Heu anat a discutar sí. 2 anys.
2: Clar, de fet, hi ha el Sota Gall i Rei, que surt el 21, i la Serra dels Perduts, que surt el 22.
0: Sí.
2: Però, clar, no és el mateix reinterpretar cançons que fer-les nosaltres. Però sí, realment portem 6 discos en 9 anys, de fet. Si comencem, mirem que el primer va ser el 2017. Això sense comptar els EPs, que molts cops són sobralles o coses que fem així extres. Però sí, bon ritme prolífic. Realment no ho sé, és com que mentre estiguem ens sentim en bon estat de forma i vagin sortint idees. Realment, per això hem fet el romancer, perquè és com un repte que també t'estimula, no? I sí que així com a vegades sortien cançons de manera més orgànica o aleatòria en funció d'aquest venir de gust, l'exercici de dir, va, tant, tu escriu el romanço de macrofestival, jo faig el de Rodalies. T'hi vas trobant i també... I sí, evidentment ens han quedat temes al tinter perquè l'actualitat, és això que deia, podríem fer molts volums de romancer tartera, però era com que més o menys ens ha anat bé com per anar incentivant-nos l'un a l'altre, els uns als altres, vaja.

0: fer aquest servei. Dispensin una altaveria.
1: Però Renfe l'empara la llei.
2: Clar, m'imagino que amb aquests gairebé 10 anys, no, des de l'epicentre el 2017 fins ara, ha canviat molt, la sonoritat del grup ha canviat sense deixar les essències, senzillament perquè heu afegit aquest trio que ve de l'arrel, però alhora, ja ho comentaves, no, t'ha tocat posar-te a escriure aquesta vegada també.
3: Sí, bueno, és una cosa que de fet ja portem uns discos fent-ho, que és que al final amb l'Adrià i tu, gairebé tot el grup som molt lletraferits i ens anem donant, bueno, és això,
2: marges, no? Doncs, i espais aquests.
3: Exacte. Mm-hmm. I ara li passo un poema, o ara ell em passa una llegenda, no? Vull dir que al final acaba conformant, a vegades pot ser això, pot ser un calaix de sastre com va ser el de l'últim disc, però en aquest sí que ens hem posat més, bueno, el repte d'escriure-ho això una mica a quatre mans potser, o d'anar-nos passant feines en aquest sentit. I molt bé, la veritat.
4: A nivell de contingut, també estem notant que a nivell de recepció mediàtica, suposo que el fet de fer un disc conceptual és com que, de fet, en Marçal novament ho deia, que del Canti Nou Aigua Fresca no va acabar ni de fer una nota, exacte, de premsa com a tal. D'aquest és com molt més fàcil explicar-ne coses, i per això també, no sé, inclús és que a nivell conceptual, també estètic, l'auca que il·lustra la portada, aquests primers concerts que estem fent, alguns són, vam estar aquí, vam ser a l'Auditori de Girona l'altre dia, al Barna Sants, que alguns són en públic assegut, inclús repartim octavetes a l'entrada, per tal, amb l'auca, perquè la gent ho vagi seguint, perquè el toquem per ordre, saps? Passa que d'aquí quatre dies ens cauran temporades de festes majors a sobre.
3: I això s'acabarà.
4: I s'acabarà, però és tot un exercici, això de fer 13 cançons per ordre, i inclús amb àudios immersius que contextualitzen a Rodalies, que contextualitzen o no sé, un míting electoral del PSC, saps? O on sigui, vull dir que anem tractant temes en un macrofestival, vas com entrant a certes coses, que també és tot un exercici tocar les 13 cançons, perquè justament portem tal ritme i tal voràgina que molts cops n'hi ha que no les acabes ni tocant mai, saps? Perquè hi està bé donar-los el seu espai, perquè volen la seva feina i la seva dedicació.
5: Aquesta legislatura ampliarem
2: parlant una mica dels temes. Heu apuntat aquesta candidatura de progrés, que és una crítica absoluta contra, fins i tot, ja no només a partit, sinó a la política autonòmica en general.
3: Sí, podria ser una crítica, i nosaltres al videoclip, de fet, sortim fent de polític de manera... O sigui, que
4: realment, d'una manera brillant.
3: D'una manera brillant, sí, que és veritat.
2: Colaria segons com, sí, si tens l'àudio...
3: Sí. Sí, sí. L'enginyer li queda molt bé, ja ho han dit. Però, i potser... Amb el videoclip es fa molt palès que és una crítica i que és esperpèntic, no? Perquè allí se'ns veu d'aquella manera. Però al final el que fem és estirar una mica el fil del romanço, dir fil per randa i de manera objectiva els projectes del PSC. Vull dir, una crítica ho és perquè l'audiència ho llegeix com una crítica. I fem servir segons quins termes, no? que potser ho porten a fer aquesta lectura, però bàsicament el que fem és posar un mirall davant dels projectes que un partit polític en concret, o en aquest cas el PSC, o diversos fins i tot, doncs diuen que... No? Diuen que faran, que sigui el Hard Rock, que sigui
2: el cinturó,
3: sí. Que sigui el Pla Andressa, vull dir, al final
4: són fets objectius, que vull dir que el romanço vol certa objectivitat, però tal com diuen sempre, segons l'aire, doncs té un punt més irònic o un punt més èpic, fins i tot. Però en aquest cas realment és increïble, perquè simplement és un romanço electoral que narra certs projectes i fa això de posar el mirall, de dir, ostres, és aquest el progrés, és això el progrés.
3: Exacte.
4: Ampliar l'aeroport o fer el quart cinturó. Sí. Ostres,
3: no fem la pregunta, literalment, però te la pots fer.
2: No, el fet d'exposar-hi el que deia davant del mirall, i això vols dir, però temes d'actualitats, però temes que també ens en va 40 anys enrere. Exacte. Aquest vol de l'almirall.

0: amb un joc a capella que parlàvem abans en temps, que us hi heu posat bé... Això sona tal qual? Sonarà tal qual a les
1: sí,
0: peces?
1: Sí, sí,
0: o...
1: està sonant.
0: Pues hi posareu...
2: Va molt bé, inclús per generar dinàmiques, saps allò de... O jo què sé, en alguna... L'altre dia vam presentar, vam fer com una prescolta del disc així abans de que sortís. Inclús quan et diuen, toca una cançó, hòstia, el fet d'anar-hi amb les mans a la butxaca, i si són quatre veus ja funciona perfectament, i inclús els concerts genera una dinàmica molt... Està molt bé que passin coses més enllà d'estar tocant tota l'estona. De cop i volta tothom deixa els instruments i passa això. És increïble, vull dir que... I a part és un romanço estricte d'uns fets històrics. Exacte. que mira, sí, tot, no tot va lligat a la rabiosa actualitat, però és un fet que, mira, ens venia de gust. Ens ho van suggerir, és una versió dels Chumbawamba i en Telm va escriure... Bueno, teníem la idea de narrar aquests fets i bé, sona prou bé, no? Vull dir que cadascú té la seva veueta, en aquest cas en Telm fa la veu principal, jo faig una veu de molt d'ultratomba, però i no, cosa que no havia fet mai, allò, no vull dir que no la tingui, simplement que no faig la veu principal i no havia fet mai això de fer una veu, i tot un exercici.

0: més coses que passen en aquest disc, unes col·laboracions convidats concrets, en Quim Carandell, amb aquest Muriel Branch, que és una benvinguda als expats, o la Chantal Rodríguez amb el Romanço del Talp. Companys que us heu anat trobant per escenaris.
1: Exacte,
0: i també un cop de gust per convidar-los, no?
1: Al final són gent que coneixem també per haver coincidit als escenaris, com bé deies, i ha sigut l'únic disc on, bueno, m'he intentat també, com que els temes són llargs, perquè el romanço és un format llarg, doncs li anava bé, en certa manera, això, compaginar veus, no? I partir-se una mica la cançó. No ho sé, jo crec que bé.
2: I fa salut, sí. I a part d'haver-hi coincidit, evidentment coincidim amb els grups, però en som molt fans, tant de Remei de Gala Fresca com de Ludwig van, i molt contents de tenir-los així com... Només les veus, diguéssim, però està molt bé perquè dinamitzen. En el cas del Romanço del Talp, realment és una cançó llarga, com més de lletra, una mica més... No sé, poder acords més menors, que fa que sigui una mica més dramàtic, el tema ho és. L'altra potser és més divertida, la de Muriel Branch, però no deixa de ser una crítica a la gentrificació, i això que deia en Telm, realment hi fa salut, que com que en Telm fa de cambrer en una estrofa, el fet que en Quim sembli així com una mica... Bueno, entrin en joc diferents veus, en Quim sembla més com el comensal desemparat que no troba la seva taverna, i és com que sí, ho fa més dinàmic.
1: Sí, dramatitzem.
3: Fa ben poc que ets anat l'agost del 17, passen anys i l'odi diria que encara et va estret. N'hi ha alguns que es pregunten quan vares sortir de l'ou, mentre Europa es despista i ho veu com un afer nou.
0: Hi ha una frase que m'encanta, la teva aliança és un nou jou, que sí. És una nova Catalunya. És un mirall més, fins i tot potencial públic.
2: Exacte, està de purgar-lo.
1: Exacte, aquesta és la idea. Sí, sí, bueno, és a dir, la cançó de Una nova Catalunya és una versió del Billy Bragg a New England, que en realitat la cançó de Billy Bragg no té una lectura política, crec, que bàsicament em sembla...
2: Que en té, de lectura política, perquè aquesta precisament...
1: Bueno, però potser sí que ho és així, com de... Perquè bàsicament el que diu, a mi diu alguna cosa com, a mi deixeu en pau amb voler construir un nou país, jo el que vull és estar amb la meva xicota, no?
2: Sí.
1: I poca cosa més. Sí, I nosaltres aquí sí que ens hem posat una mica més transcendentals.
2: Una lliure reinterpretació, no?
1: Ho hem interpretat. Bueno, no ho sé, ho anàvem dient. Al final el que veiem en els nostres concerts que és una cosa que no només passa a la música, que entenc que passa a totes les parcel·les de la cultura, és que l'auge de l'extrema dreta també es cola en segons quins llocs on podríem coincidir-hi tots, no? Nosaltres que som eminentment antifeixistes perquè ens n'adonem que el folk o la mitologia catalana o aquest... diguéssim, mites fundacionals del catalanisme, doncs són compartits amb segons qui, que abraça unes posicions molt extremes. I aquesta gent, l'extrema dreta, jo entenc que troba en el Comte Arnau, en Sant Jordi, i en altres mites, doncs, una raó de ser, no?, d'aquesta essència o d'aquesta volguda raça o aquesta ideologia que crea expenses o foragitant algú altre, no? I com que el nostre projecte, diguéssim,
0: no va per aquí,
1: i a més que entenem que això ve d'un descontentament del postprocés i d'un mal anomenat momentum o no sé, digue-li com vulguis, no? Doncs això, fem palès que nosaltres no entenem la música d'aquesta, o no entenem l'arrel d'aquesta manera, el folk d'aquesta manera.
2: Bé, no només això, sinó que fem pedagogia, perquè en algunes entrevistes ens han dit és que canteu a la contra. Jo no crec que estiguem cantant a la contra, estem posant miralls i exposant uns fets que només els fets de narrar-lo, en aquest cas, no, expliques uns fets i com ho veus, no? I com pot ser un jou, com tot plegat és un jou.
1: Exacte.
2: Tenint en compte d'on vens, o això que dèiem de la candidatura de Progrés, són com fets objectius que el fet de cantar-ho ja posa davant d'un mirall i pensem que podem fer país i contribuir que potser no només és a la contra, pot ser que molta gent digui, ostres, tant de bo, saps?
1: Sí, perquè segons com a la contra també pot ser i pot anar a l'extrema dreta
2: Clar.
1: No, l'extrema dreta ara s'està erigint com un com un discurs que pretesament va contra alguna cosa, pretesament és reaccionari, vull dir.
2: Sí, sí, sí. No, vull dir que és evident que cantem contra això,
1: exacte.
2: Però de manera constructiva, vull dir,
1: sempre.
2: Saps?
0: I parlant de macrofestivals i tot plegat, convits en llocs de parcs dels fòrums i aquestes coses, o què?
1: Bueno, nosaltres no ens tanquem a res, no sé.
2: Posem un mirall.
1: Sí, al final...
2: Posem un mirall, és un fet que vas al fòrum, veus de qui obren una pantalla gegant, tiren una cervesa a sobre, no, vull dir, al final narrem uns fets objectius de que
1: exacte.
2: Això passa.
1: M'he donat a la gresca i com passen els anys aquest no sembla pas com la resta d'espais nous, un cartell en pan. No, i el macrofestival, o sigui, la cançó Macrofestivals és això, vull dir, és, com diu l'Adrià, com tot romancer, busca això, no?, narrar aquests fets objectius, i és que realment aquests festivals, molts d'ells, dit pels seus promotors, s'estan erigint amb alguna cosa més que no pas un festival de música, no? I et diuen, vine a gaudir d'una experiència, vull dir, jo què sé, jo com a melòman, o nosaltres
0: si
1: com a melòman...
0: Vaig a un concert.
1: Vaig a un concert, a mi més...
2: I si vas a mercat, vas a mercat.
1: Exacte.
2: No?
1: Jo no vull una experiència, deixa'm en pau, saps? I per tant, vull dir que t'acabem concretament aquest model d'oci musical o d'indústria musical. Vull dir, però aviam, no sé, si ens hi volen, doncs ja ho farem per
2: sí, no? Sí, a veure, no, és un fet que no anem a masses, però bueno, tampoc, no sé.
0: Són l'Adrià Cortadellas i en Telm Terrades, que ens han vingut a presentar aquest romancer d'Artera, aquest nou treball dels Fetus. Agrair-vos que hagi vingut fins als estudis de Girona avui. Que vagi molt bé, molta sort i que t'estiu.
2: Moltes gràcies.

0: Jornal dels Fetus, que acabem d'escoltar aquest La fi del món a Girona.
1: I així acabem el Mans d'avui diumenge. Esperem haver-vos fet companyia aquest darrer diumenge d'agost, haver-vos acostat un cap de setmana més a les festes, músiques i tradicions de la nostra cultura d'arrel. Tanquem, per tant, avui aquest cicle d'estiu del Mans. Ja hem estat amb la Dolors Joanola i en Quim Rotllant a la direcció. Tanquem, per tant, temporada i ens acomiadem amb una sardana de Martí Mont, Sensibilitat Violeta, amb la cobla La Principal del Llobregat. Una cobla que trobareu al Vendrell, al Baix Penedès, avui amb ballada a partir de les 7 de la tarda. Que acabeu de passar un bon diumenge, que tingueu una molt bona setmana i que gaudiu, sobretot, de la cultura d'arrel. Si no falla res, ens retrobarem el proper cap de setmana aquí, una temporada més, al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa aquesta hora Marta Sánchez. Avui fa un mes de l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta. Segons dades del govern espanyol, encara n'hi ha poc més de 5.000 a la ciutat autònoma, 3.800 dels quals estan en allotjaments temporals. La ministra de Sanitat, Mònica García, espera completar el reallotjament en un màxim de 3 setmanes. En parlava i declaracions al diari Oponés.
2: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Mentrestant, les darreres hores s'ha fet palès de nou el malestar que hi ha entre els veïns de Ceuta i la tarda hi va haver una manifestació contra la gestió del govern espanyol, una protesta que va ser de nou pacífica i que va coincidir amb l'arribada d'un grup d'embarcacions a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'Armada de la Solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Fem un cop d'ull a altres notícies amb la Maite Curto. Els Mossos busquen la tercera persona implicada en l'accident d'ahir a la tarda a la P7.
3: Va ser un xoc múltiple que va implicar 3 vehicles. Aquesta persona que busca la policia anava al cotxe que circulava contra direcció amb 2 ocupants més que van ser detinguts al lloc dels fets. Fugien de la policia que els perseguia perquè sospitava que estaven relacionats amb un robatori amb força que hi havia hagut a l'aldea al Baix Ebre. El sinistre va deixar 9 ferits.
1: La meitat del personal que treballa a bars i restaurants de la ciutat de Barcelona parla en català i 3/4 l'entén.
3: Per primera vegada, segons aquest registre anual, el nivell de coneixement i ús del català remunta tímidament després de 5 anys de recular. Això en un context on la meitat del personal que té els negocis és de fora d'Europa. Els responsables dels negocis expliquen a 3Cat Info que troben a faltar també més estabilitat al personal de servei, que és el que al final aporta experiència.
4: Potser millor la llengua una mica, perquè molta gent no és de fora i potser acaben d'arribar i encara la llengua, la catalana, no l'han agafat encara, i formació de cambrers. Entra molta gent sense experiència i potser estan 3 mesos i se'n van.
1: La presidenta interina de Veneçuela, Delcy Rodríguez, diu que l'acord petrolier amb els Estats Units tindrà una vigència de 25 anys.
3: L'objectiu és produir més d'1,5 barrils diaris o generarà uns ingressos superiors als 200.000 milions de dòlars. Recordem que ahir el president nord-americà Donald Trump va anunciar aquest pacte per sorpresa. Doncs bé, fa ben poca estona, en un missatge institucional, la líder veneçolana ha defensat que el seu país es converteixi en una potència energètica.
5: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria estratégica duramente golpeada por sanciones.
1: I a l'espera que acabi el recompte final, els islandesos sembla que veuen amb bons ulls que es reprenguin les negociacions perquè el seu país s'adhereixi a la Unió Europea.
3: És el resultat provisional del referèndum celebrat ahir, que en prop del 60% dels vots escrutats s'inclina a favor d'explorar la via europea. El sí, però, s'imposa per la mínima, menys d'un punt percentual, el 50,9%. La circumscripció més poblada, en canvi, a prop de la capital, per ara s'imposa el no. A aquesta hora, totes les opcions segueixen obertes a l'espera del recompte final dels vots, però ja mostren que els islandesos estan clarament dividits per l'opció d'acostar-se més a la Unió Europea.
1: Jornada gran del calendari castellà aquest migdia a Vilafranca del Penedès. La Diada de Sant Fèlix reuneix les 4 millors colles del moment, la Colla Vella i la Colla Joves, Xiquets de Valls, els castellers de Vilafranca i la Jove de Tarragona, totes quatre disposades a superar els seus límits de la temporada. Des de Vilafranca, Josep Almirall.
6: És una Diada de Sant Fèlix que pot passar la història com la millor de tots els temps i on també s'hi podria veure la millor actuació assolida mai. La plantegen els castellers de Vilafranca amb el 3 de 10, el 4 de 10, possiblement el 3 de 9 amb l'agulla i, per acabar, el Pilar de 9, un espadat mai descarregat. Les altres tres colles, que travessen aquestes alçades de temporada al seu millor moment de forma, també proposen actuacions per emmarcar. La Colla Vella dels Xiquets de Valls, el 4 de 9 net, el 4 de 10, el 4 de 9 amb el Pilar i el Pilar de 8, tot i que també té a punt el 2 de 8 sense folre. La Colla Jove, Xiquets de Valls, hi pot intentar el 2 de 9, el 4 de 9 net, possiblement, possiblement el 2 de 8 net i el Pilar de 8. I la Jove de Tarragona, en la seva setena participació, també hi vol fer 10 pisos. Els Liles podrien provar el 5 de 9, el 3 de 10, el 4 de 9 amb l'agulla i el Pilar de 8. Tindran 6 rondes per aconseguir-ho i actuaran, per aquest ordre, Colla Vella, Colla Jove de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Joves de Valls. La diada començarà a 1:15 del migdia.
1: En esports, l'Espanyol ha perdut 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanquiblau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell guanyen els seus primers partits de temporada. A segona divisió, Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general i el Francesc Cucar ha guanyat la vuitena etapa. I avui la selecció espanyola masculina d'hoquei herba, amb 12 catalans a l'equip, juga a la final del Mundial davant d'Alemanya.
0: Fins aquí les notícies.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia a tothom, benvinguts al que és el darrer capítol d'aquesta temporada d'estiu.
2: Ho fas tu sol, no?
1: Sí, sí.
2: Com que no hi ha l'efecte.
1: Clar, el faig jo, aquí a Catalunya Ràdio. Pedro, deixa'm que et faci una pregunta ja per començar.
2: Ah, sí?
1: Tu que ets molt organitzat, quantes coses arribes a fer en un any?
2: Quantes coses arribo a fer en un any?
1: Sí.
2: Com vols que ho sàpiga? No ho sé, moltíssimes.
1: Moltíssimes.
2: Clar.
1: T'ho preguntaré d'una altra manera.
2: Sí.
1: Comparat amb Mozart, quantes coses arribes a fer en un any?
2: Està bé que em comparis amb Mozart, per començar, que és una mica un sacrilegi, però clar, vist així, poquíssimes.
1: Oi?
2: No faig cap.
1: Clar.
2: Sí, sí, sí. Hem de tenir en compte que Mozart només va viure 35 anys, des del 1755 al 1756 al 1791, però fixeu-vos, van ser 35 anys molt ben aprofitats. Per això, com a broma, moltes vegades l'Albert i jo parlem d'anys Mozart,
1: clar,
2: no? Com a mesura de temps, no?
1: Que és una cosa increïble.
2: Exacte, sí, sí. És que sembla que Mozart sabés que viuria poquíssim perquè va crear moltíssimes obres en molt poc temps.
1: I un detall important. Totes les obres que creava eren excel·lents.
2: Totes.
1: Perfectes, sí. Sublims.
2: Sí.
1: Per això, avui us proposem un exercici. Ens fixarem en un any Mozart, l'any 1786. Va, anem començant.

0: Home, hauria sigut massa fàcil començar per l'obertura de les nostres de Figaro, no?
1: Sí, 1786, les nostres de Figaro, sé com molt evident.
0: Massa evident.
1: Sí, tot i que hauria tingut tot el sentit del món, eh? Mm. Això que sona, però, que encara no direm el que és, es va anar gestant gairebé simultàniament a la creació de les nostres de Figaro. I, per tant, podríem dir, d'alguna manera, que és la germana petita en quant a importància i també a volum, no?, de notes d'aquestes noces, tot i haver-se estrenat abans, concretament el 7 de febrer del 1786.
0: Sí, però a veure, em sembla que hem començat molt forts i estem donant per entès quina era la situació vital de Mozart, no?, en aquells temps.
1: Clar, vols dir que hauríem potser de posar una mica d'ordre i context vital, no?
0: Exacte, sí. Mira, no deies abans que érem conservadors? Doncs com sempre fem, com sempre al principi.

0: La música que estem escoltant és meravellosa. No hi ha cap mena de dubte. Ara bé.
1: És que si dius el contrari...
0: Ara bé.
1: Sí.
0: Dit una cosa no treu l'altra. No treu l'altra, com diu un amic meu. A mi se m'acusa... A mi se m'acusa, se m'assenyala...
1: Se m'acusa.
0: Se m'acusa, injustament, per altra banda, de que sempre intento colar l'òpera en aquest programa. Quan aquí... si hi ha algú que intenta colar... No, no ho intenta, no. Si hi ha algú que cola alguna cosa, sempre és el piano el mestre Pardo.
1: No, perdona, perdona, perdona. Primer que... Aquí, o sigui, qui t'acusa? O sigui, l'expressió se m'acusa em fa molta gràcia, perquè aquí no t'acusa ningú, no?
0: A veure, m'acusa el mateix que ara ha proposat un concert per a piano, que tot sigui de pas, insisteixo, és meravellós, per contextualitzar el moment vital de Mozart l'any 1786.
1: Però sempre estem amb el mateix, Albert. Vull dir, quina culpa tinc jo si l'última obra de Mozart... Sí, l'última obra que Mozart va estrenar el 23 de desembre de 1785...
0: I estàs fent trampa, perquè no estem al 86.
1: No, però espera, també, però hem de contextualitzar.
0: Clar, clar.
1: O sigui, ell, l'última obra que va estrenar el 23 de desembre de 1785 va ser un concert per a piano i orquestra. Concretament aquest, el concert en mi bemoll major, número 22, del qual estem escoltant el genial, meravellós i fantàstic rondó final, que és el tercer moviment.
0: Una meravella, insisteixo, eh?
1: Sí.
0: Un moviment que més em fa pensar, i molt, en els rondós dels concerts per a piano...
1: Sí.
0: D'un altre geni, que és Ludwig van Beethoven, eh? Mozart realment... Llàstima que visqués tan poc, perquè s'avançava moltíssim al seu temps, sense però deixar la perfecció del classicisme.
1: Tu sents aquest principi... Taram, tatam, tatararen, tarinti...
0: És molt juganer.
1: I penses... Tiro, ti, tiro, tiro, ti, tiro, tiro, tiro... És que s'assemblen molt, eh? Totalment, eh? El cas és que Mozart, ja ho sabem, eh? Era una font inesgotable d'inspiració, de fet... Sembla que només el podia parar doncs, la seva mort prematura. I mentre estrenava aquest magnífic concert, doncs ell ja estava component dues òperes alhora.
0: Alhora, eh?
1: Molt fort.
0: És increïble.
1: És molt fort.
0: Cal dir que a l'època en la que Mozart es converteix en empresari i comença a compondre moltíssims concerts per a piano, que ell mateix estrena, ja havia passat i ens trobem en un moment en què està a punt de fer 30 anys i ja està casat amb Constanze i comença a patir del fet que la família, doncs, la gestió econòmica no era la més eficient i es tiraven una mica més el braç que la màniga.
1: Sí, perquè en realitat els Mozart havien arribat a tenir una vida, escolta'm, amb un cert luxe, eh? Sí. Vull dir que gràcies a tots aquells concerts s'havia arribat a guanyar molt bé la vida, eh? Però la veritat és que les finances familiars no eren el fort ni de Wolfgang ni de Constanze, eh? I malgrat és un moment artístic brillant, doncs també és un moment en el que comencen a patir de manera intensa aquestes penúries econòmiques.
0: Segurament per això, més enllà de compondre obres que ell mateix interpretava, que li tenia fons d'ingressos i encara que sembli mentida, el propi Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, es va arribar a presentar a concursos.
1: Què dius? Va anar a lo Happy Day?
0: De l'època.
1: De l'època?
0: Sí, sí.
1: I no
0: fins
1: pot ser.
0: Fins tot a batalles de composicions.
1: Perdona, batalles de composicions?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, que bonic que les batalles siguin de composicions.
0: Oi que sí? Estaria bé que es recuperés això. Ni més ni menys que contra aquest altre.

0: Aquest és un fragment d'una òpera, concretament El senyor poeta mio, aquest fragment de l'òpera prima La música poi le parole, del compositor Antonio Salieri.
1: A veure, Albert, un moment, parem màquines.
0: A veure.
1: Parem màquines. Home, no portem anys desmentint la rivalitat entre Salieri i Mozart? Sí. De fet, la setmana que vam dedicar a música i cinema, sí, ja vam dir que la història de la pel·lícula Amadeus no era certa, no?
0: Absolutament, sí, sí, sí.
1: Però ara sembla que Mozart sí que va viure una batalla musical amb Salieri?
0: Doncs sí, i tot plegat va fer que compongués una òpera de la qual abans n'escoltàvem l'obertura i que dèiem que era la cosina petita de Les noces de Figaro. Parlem de l'òpera L'empresari teatral, o com seria en el seu títol original en alemany?
1: En alemany és Der Schauspieldirektor.

0: Aquest és el tercer Ich bin die erste Sängerin, sóc la primera cantant, no? De l'òpera. Exacte, de l'òpera Der Schauspieldirektor, que Mozart va compondre a les acaballes de 1785 i que es va estrenar el 7 de febrer de 1786.
1: Aquesta òpera és en realitat un singspiel còmic que Mozart va escriure amb llibret en alemany de Gottlieb Stephanie, aquest empresari teatral, que de fet era un empresari teatral, el Gottlieb Stephanie. Originàriament va ser escrit amb motiu de l'ordre imperial de l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Josep II, que havia convidat 80 convidats a un dinar privat.
0: Sí, l'obra, concebuda precisament per entretenir bàsicament els convidats de l'emperador, es considera una paròdia sobre la vanitat dels cantants.
1: Mira si fa temps que es comenta això.
0: Imagina't, eh? Sí. Que, fixa't, a més, els cantants que discuteixen sobre l'estatus i el sou. I, de fet, aquest trio que estàvem escoltant ara, que es titula, com hem dit, Ich bin die erste Sängerin, evidencia, no?, aquesta paròdia, perquè ella està dient, està reivindicant que ella és la prima donna, la primera cantant. Sí. Per tant, entenc que està reivindicant que ha de cobrar més, que té més estatus.
1: Bé, ha de tenir el tracte que es mereix una prima donna.
0: Exacte.
1: No? Des del seu punt de vista, evidentment. Mm. Allò que diuen, no?, que com es canvia una bombeta amb una soprano, no? Agafa la bombeta i espera que el món giri. Per canviar la bombeta. Però està molt bé tot plegat. On està, però, la batalla de compositors? Doncs precisament la batalla va succeir el dia de l'estrena.

0: 2012 es escrivia aquest empresari teatral com a comèdia amb música i el va escriure per la seva participació en un concurs musical que va tenir una representació privada organitzada, com us dèiem, el 7 de febrer del 1786 per Josep II al meravellós també Palau de Schönbrunn a les afores de Viena.
1: Aquesta competició enfrontava un Singspiel alemany presentat en un extrem de la sala contra una òpera italiana competidora, sent la proposta italiana l'òpera bufa d'Antonio Salieri, prima la música i poi le parole, primer la música i després les paraules, que es representava a l'altre extrem de la sala. Clar. O sigui, imagina't com havia de ser la gran sala per encabir dues òperes, home, cadascuna en un extrem.
0: Això, Bruni, has estat, perquè sí, hem estat junts, de fet, i és realment espectacular. És impressionant. I un passeig preciós, pujar fins a dalt. Sí, un jardí increïble, i és on hi ha el zoo de Viena, un zoo també molt impressionant on hi ha el Palau de Schönbrunn. La veritat és que no hem pogut esbrinar qui va guanyar aquest concurs, però el que està clar és que aquest fet és una de les bases principals per la qual es va arribar a la conclusió, dècades més tard, que la relació entre Mozart i Salieri era d'una rivalitat absoluta, tot i que hi havia entre ells també una gran admiració.
1: Sí, l'estrena del Schauspiel director va ser seguida per la primera de les tres representacions públiques que es van fer 4 dies després al Teatre Kernertorn de Viena, l'11 de febrer. En realitat es tracta d'una obra curta, d'uns 30 minuts de durada, més o menys, la qual cosa demostra encara més el seu propòsit d'entretenir els convidats de l'emperador.
0: A més de l'obertura, només hi ha 4 números vocals a la partitura i el contingut musical, com deia el Pedro, d'uns 30 minuts aproximadament, està envoltada de molts diàlegs parlats, típics també de la seva època i del context de ser una òpera còmica. Un punt culminant que Eric Smith descriu com a molt divertit és on cada dama canta sobre la noblesa del seu art mentre intenta derrotar el seu rival amb notes cada cop més altes.
1: Sí, tot i que s'ha descrit com una farsa absurda, Mozart sembla que va aprofitar l'oportunitat per escriure també àries serioses i, per tant, l'audició, per exemple, de Madame Herz inclou la seva ària d'Aschleck di Aben Abschistunde, toca l'hora de partida, mentre que Madame Silberklang canta l'elegant rondó Bester Jüngling, estimada joventut.

0: L'obra va ser escrita durant un període molt creatiu de la vida de Mozart, al mateix temps que Les noces de Figaro, com hem dit abans, que es va estrenar més tard, el mateix any, i juntament amb 3 concerts per a piano, i atenció, una altra dotzena d'obres importants, eh?
1: Anys Mozart.
0: Impressionant.
1: A més, ara dèiem fora l'antena, aquesta òpera, o aquest Singspiel, que és una broma musical,
0: sí.
1: Mozart devia escriure...
0: Però fixa't que bonic.
1: Sí, no.
0: Malgrat
1: que...
0: sigui...
1: No, però és que per Mozart devia ser... Va, vaig a fer això... No... Qualsevol moment allà quotidià a casa, assegut a la tassa del vàter, no? Vull dir, ara mirem Instagram, doncs ell...
0: Escrivia àries meravelloses.
1: Sense cap esforç, a més a més, allò, aquella cosa, en fi. En tot cas, l'estrena de Les noces de Figaro encara trigaria uns mesos en arribar, aquell 1786, i com que uns mesos per Mozart són com dècades per una persona normal, encara a principis d'aquell mateix 1786 va tenir temps per compondre meravelles com aquesta.

0: refiro al que deia, és a dir, Mozart amb temps perdut, allò, estones perdudes, componia meravelles com aquest.
1: Sí, sí, i segurament aquest és un bon exemple, aquest rondó, per a piano, que va compondre el gener de 1786 i que, fixa't, originàriament era una peça aïllada.
0: Per tant, no pertanyia a cap sonata en concret.
1: Exacte, exacte. De fet, no era gaire habitual que un rondó fos el principi d'una sonata, sinó clar, tot el contrari.
0: De fet, és el més habitual és que gairebé sempre, per no dir sempre, no? Ara potser n'hi ha algun cas que no, així de memòria no en ve, però anaven al final de les sonates, precedits per un moviment en forma sonata, i després o bé un moviment lent o un minuet, llavors finalment aquest rondó perquè marxessin

0: Aquest és precisament el primer moviment de la sonata en fa major, el rondó de la qual va compondre Mozart al gener de 1786, ara farà 240 anys.
1: I jo insisteixo, sempre component meravelles.
0: I tant.
1: Aparentment sense cap mena d'esforç, en fi. Hem de tenir en compte que estava amb l'estrena de l'empresari teatral a punt, o sigui, quan estava a punt d'estrenar l'empresari teatral, també estava a punt d'estrenar Les Noces de Figaro, i amb moltes obres ja en ment, vull dir, en un context en què crea aquestes meravelles gairebé com un divertiment, però alhora està preparant obres tan bèsties com Les Noces de Figaro.
0: Doncs sí, sí, sí. Moltes altres obres que arribarien aviat, però que evidentment avui, que per nosaltres no són minuts Mozart, sinó que són minuts dels homes clàssics.
1: Exacte.
0: Doncs ja no podem escoltar perquè hem d'anar a l'audició.
1: Doncs som-hi.
0: I ja que estem situats en l'any 1786, és impossible no fer referència a Le Nozze di Figaro.
1: Home, i tant.
0: Segurament l'obra més important d'aquell any amb el catàleg de Mozart, no?
1: Una òpera que a més comença ja amb una obertura en forma sonata, que és sensacional.
0: Brutal.
1: Sensacional. Mm. I que podreu escoltar tot seguit dirigida per Georg Solti amb la Filarmònica de Londres.

0: motxilla del Titó és suau com el cotó.
1: Es diu Solsolet.
2: Solsolet.
0: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
3: Que xula.
0: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
2: Superxuli.
0: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
4: Wow. Catalunya Ràdio.
5: Jo t'estimo en l'ència.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Mobius.
8: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Mobius. Fins la propera.
9: La cinta de Mobius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

1786 va ser increïblement productiu per a Mozart, creant algunes de les seves obres més importants. Ara, a Catalunya Ràdio, els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo t'ho demostren.

0: Jo, ara escoltant aquesta meravella, pensava, jo crec que la medicina hauria de contemplar, receptar, escoltar obres com aquesta.
1: Oh, i tant. Com a mínim, la medicina de l'ànima.
0: Que al final, és a dir, si estàs bé d'ànima, tot va millor, eh?
1: I tant.
0: Ho dic seriosament, eh?
1: Sí,
0: és a dir,
1: totalment.
0: Escoltar música, i si és en directe ja ni t'explico, això en directe és tan bonic. És, és un bàlsam per l'esperit.
1: Total.
0: Et trobaràs millor. És meravellós. És, evidentment, no estem analitzant, que evidentment la medicina té la seva importància amb els seus camins habituals.
1: No, però l'estat d'ànim, com tu dius, és importantíssim per afrontar les coses d'una manera millor, no?
0: Sí.
1: Vull dir, si estàs animat, ho veus tot millor.
0: Absolutament. I, a més, la música de Mozart, escoltes aquest tercer moviment del concert per a piano número 22, té aquest punt naïf d'un nen, no? Aquesta cosa com infantil, fins i tot, però alhora la genialitat de la mà d'un geni com Mozart, que ens agrada molt. Ara bé, això no treu. Mm-hmm. Això no treu una veritat com un temple, perquè a mi se m'acusa sempre...
1: Se m'acusa
0: que estic colant sempre l'òpera aquí al programa.
1: Impersonal, qui t'acusa?
0: Bàsicament tu, però vaja, se m'acusa... En canvi, poc que es parla d'algú que anava a dir sempre intenta colar el piano. No, sempre cola el piano. No ho intenta, no? Ho aconsegueix. Per què? Perquè em peso peces com aquestes i em rendeixo.
1: Home, clar.
0: Em
1: rendeixo. És que, Albert, és una batalla perduda, perquè tots dos volem que guanyi tant l'òpera com el piano. I què seria de la història de la música sense òperes de Mozart? No. O sense els seus meravellosos, fantàstics, delicats, exigents i innovadors concerts per a piano.
0: Que no t'agraden gens, ni mica. La història de la música sense Mozart seria pitjor.
1: No, i tant.
0: Sense cap mena de dubte.
1: La història de la humanitat.
0: Sí, en tot cas, sí, absolutament, absolutament. Sí, com sigui, Pedro, que insisteixo, posant-me obres com aquest concert, a mi em convences amb totes. Però més enllà d'això, hauràs de tenir un bon motiu per explicar per què comencem amb un concert per a piano, quan en realitat volem parlar de l'any 1786, l'any que es coneix bàsicament, no només en la vida de Mozart, sinó en la història de la humanitat. L'any 1786 és l'any en què s'estrenen les noces de Fígaro.
1: Sí, clar. No, doncs mira, molt fàcil, perquè com a tot any Mozart,
0: sí,
1: no? Doncs si només hagués compost una òpera, home, s'hauria avorrit, i s'hauria avorrit i molt.
0: Clar que hauria fet els 364 dies restants, no?
1: Sí, no? I evidentment, aquell any, doncs va tenir temps de compondre moltes altres obres, com dèiem, entre les quals es troben, atenció, 3 dels millors concerts per a piano i orquestra del seu catàleg. Eh?
0: Quina barbaritat. De totes maneres, Pedro, si la memòria auditiva no em falla, aquest és el concert 22, com comentava, que va compondre i estrenar l'any 1785, no el 86.
1: Escolta'm, és impressionant, eh? Tens realment molt bona memòria auditiva i molt bona vista, perquè ho posa el guió.
0: Quin guió? I, de fet, no sé per què em poso les ulleres, si aquí tot no vaig a llegir res.
1: No, però en tot cas tens raó, eh? Aquest que sona és el tercer moviment alegro del concert per a piano i orquestra número 22, amb mi bemoll major de Mozart. I és que hem volgut començar escoltant aquest moviment en el que el piano comença el tema del rondó. Tarim, titim, titiri, que és
0: el que dèiem abans.
1: Pegalós.
0: Sí, però més a més, és com molt senzill.
1: Clar.
0: Però és molt genial.
1: Sí, és justament això, eh? Perquè veiem que, malgrat aquesta delicadesa típica mozartiana, que també ve donada pel tipus de piano, eh? Pel qual componia, està també vinculada a moviments finals de concerts com els que escriuria Beethoven.
0: És veritat, sí, senyor. Escoltant aquest fragment podem veure aquestes ganes, no?, de mirar cap al futur i aquesta influència que de ben segur va exercir a compositors que el van succeir, com el mateix Beethoven. Mm-hmm. El cas és que, com diu el Pedro, no?, abans d'acabar el primer trimestre del 1786, Mozart encara va compondre 2 concerts per a piano i orquestra més, i això demostra la seva grandíssima capacitat creativa.
1: I tant, sí, fixa't. Veient el nombre de concerts per a piano escrits, es demostra clarament que un any Mozart no és el mateix que un any normal.
0: Va, però un humà qualsevol, no?
1: Ja veureu, escolteu això.

0: Aquest és el primer moviment del concert per a piano i orquestra. Ja sabeu que els concerts per a piano i orquestra de Mozart tenen una introducció instrumental molt llarga.
1: Clar, era un gran orquestrador, Mozart.
0: Exacte, sí. No, i a més havia de passar doncs, per tota l'exposició, fer-la tota l'orquestra i després repetir-la al piano.
1: Sí.
0: Doncs, fixeu-vos, aquest és el concert per a piano i orquestra número 14, també en mi bemoll major, curiosament, com el concert 22, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Clar, si tenim en compte que aquest és el 14, i abans estàvem escoltant el 22, que hem dit va escriure l'any 1785, on pot arribar a pensar que aquest concert que sonarà de fons el va compondre almenys 8 o 10 anys abans, no?
0: Exacte, això. Si no fos un extraterrestre, com hem dit moltes vegades, perquè Mozart va compondre el concert número 14 l'any 1784.
1: És a dir... És a dir, entre el 1700, fem matemàtiques,
0: sí.
1: Entre el 1784,
0: exacte,
1: i l'any protagonista d'aquesta setmana, el 1786, és a dir, aquests dos anys, va escriure des del concert 14 al 25.
0: Per tant, si
1: fem números, això són 11 concerts per a piano i orquestra en dos anys. Clar, i dius, mira, és una si només hagués fet aquests 11 concerts, i és una barbaritat, però és que a més va compondre moltes més coses,
0: és una
1: bestiesa.
0: De totes maneres, has dit que va escriure aquests concerts, i escriure, el que es diu escriure, o sigui, el concepte d'escriure, va ser en part, perquè just ens trobem en l'època en què Mozart es converteix en empresari i ell mateix lloga la sala on ofereix els seus propis concerts amb ell mateix tocant el piano.
1: Clar, devia fer el que Beethoven ja va fer anys després, no?
0: Exacte, sí. En la majoria de casos, com que Mozart era el pianista solista, doncs mira, no escrivia la part de piano per acabar-la semi-improvisant al mateix concert.
1: És fort també això, eh?
0: Sí.
1: També això també et parla de la genialitat del personatge, com també ho feia Beethoven en aquest cas, eh? És a dir, ell escrivia la part per l'orquestra perquè l'orquestra... Sabés la música que havia al cap de Mozart, no?
0: Vosaltres esteu fent?
1: Clar, d'alguna manera...
0: Tots alhora, t'imagines?
1: Telepatia no en tenia, no? Per poder comunicar la música. La passava al paper i la del piano, doncs, la deixava incompleta, segurament es deixava alguna referència, suposo, i la improvisava. Llavors, suposo que mentre improvisava i pensava, ah, mira, això m'ha quedat bé.
0: Ho et diré més.
1: Això ho escriuré.
0: Ho et diré més. Com aquests concerts per a piano i orquestra, primer l'orquestra toca el que després tocarà la part de piano amb... ornamentada, devia dir, ah, mira,
1: era això. Però és molt fort, eh?
0: Ui, sí.
1: És molt fort, també, per una qüestió de força psicològica en el sentit de tenir la valentia, no?, de sortir sense partitura. Ara vaig improvisar un concert.
0: Per ell era una cosa natural.
1: Ja.
0: Absolutament.
1: Un altre...
0: Com qui va en bicicleta,
1: sí.
0: És que per ell era natural.
1: Sí.
0: Mira, de fet, això es fa veure com n'era de bo. I, atenció,
1: clar,
0: que malgrat al mateix moment estigués escrivint una òpera per un concurs, com vam veure al programa anterior, o, atenció, una gran òpera com són les Noces de Figaro, doncs mira, igualment tenia la capacitat per tocar l'estrena dels seus propis concerts per a piano.
1: Insisteixo, en dos anys, 11 concerts. I no concerts qualsevols, sinó meravelles, eh?
0: Sí.
1: I així va ser, de manera que arribem ara sí al mes de març del 1786, concretament el dia 2 de març, data de l'estrena del seu concert per a piano i orquestra número 23, número de català 488, en La Major.

0: Sempre hem dit que què hauria passat si Mozart no hagués mort als 35 anys, és que realment la música que fa els últims anys de la seva vida és una música que connecta directament amb el romanticisme que vindrà pocs anys després, i bona prova d'això són aquests concerts per a piano que va escriure a principis d'aquell 1786.
1: Aquest que escoltàvem és l'inici, escoltem de fons, vaja, és l'inici del primer moviment del concert 22, que com no pot ser d'altra manera té forma sonata.
0: Sí, però una forma sonata una mica diferent, i és que, com hem explicat en altres programes, la forma sonata està caracteritzada per tenir aquesta estructura ternària, amb una exposició, un desenvolupament i una reexposició.
1: De fet, és una estructura aquesta que no neix de forma espontània, sinó que és hereva de les antigues formes ternàries, això de A, B, A,
0: no?
1: Tema A, tema B, tema A,
0: exacte.
1: O fins i tot de formes com l'àrea de capo, no? En els temes principals tornaven a sonar al final,
0: exacte,
1: i feia així que els oients s'emportessin el tema, que s'havia repetit moltes vegades, dins del seu cap s'emportessin doncs cap a casa.
0: Exacte, i no només això, amb la forma sonata la tonalitat es mantenia estable i al final del moviment doncs acaba bé, per dir-ho d'alguna manera.
1: Des de la comoditat, de l'estabilitat musical, no? Pròpia,
0: exacte,
1: també del classicisme.
0: Exacte.
1: Però en tot cas, explica't una mica bé. Esclar, això de... d'acaba bé, no? Vull dir...
0: Que es casen.
1: No vol dir això necessàriament que acabi bé.
0: Bueno, pues que són feliços.
1: Això és l'altre tema. Així millor. No, però vull dir, clar, jo no m'imagino un conservatori, un professor dient, nois, acabeu... Aquesta obra ha d'acabar bé.
0: Ha d'acabar bé.
1: O què vol dir acabar bé? Dins del marc tonal, no?
0: No, exacte, perquè moltes vegades diem, no?, que com que amb una forma sonata hi ha dos temes, el tema A i el tema B, i el tema A està amb la tonalitat, quan diem sonat amb sol major, doncs el tema A està amb sol major,
1: i per
0: tant, això vol dir que comença amb sol i acaba amb sol.
1: Clar.
0: Però llavors el tema B moltes vegades està amb la tonalitat de la dominant. La dominant és la cinquena nota. Per tant, si és sol, seria un re, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors, però clar, si el tema B acaba en la seva tonalitat, acabaria amb re, no acabaria amb sol. I clar, a l'exposició tu presentes el tema A i el tema B tal i com són, i per tant l'exposició acaba amb re.
1: Clar.
0: I no acaba amb la tonalitat principal.
1: Per tant, no acaba bé.
0: No acaba bé perquè a nosaltres ens queda aquest anhel de dir, ui, alguna cosa passa, no? Perquè com que la tonalitat, allò, el famós ximpum,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: El ximpum, no acaba amb la tonalitat. Què vol dir? Que quan es fa la reexposició, el compositor utilitza les seves arts per justament transformar una miqueta aquest tema B de manera que aquest tema B acabi sonant amb sol, no?
1: Mm-hmm.
0: Si és que està amb sol. I, per tant, el principi de la sonata i el final acaben amb la mateixa tonalitat.
1: La típica estabilitat del classicisme musical. El cas és que l'exposició de les formes sonates normalment a una sinfonia o a obres similars es repetia, i, en canvi, aquí, per enriquir l'obra, en comptes de repetir l'exposició, el piano interpreta els temes de manera una mica variada i, podríem dir, molt més rica, perquè,
0: sí,
1: fixeu-vos, recordem com sonava al principi del concert amb orquestra.

0: Us heu adonat, oi? És el mateix tema A de l'exposició, però... Però què fa? Incorpora algunes variacions i ornamentacions que acaben enriquint el discurs. Clar, que ara ho comentàvem fora d'antena, Pedro i jo. Segurament això té a veure amb el fet que el dia de l'escena no hi havia partitura de la part de piano i segurament ell, a partir del tema que acaba de tocar fa un moment l'orquestra, deia, ah, és això. Ho agafava i improvisava al damunt d'això.
1: Tal qual, tal qual.
0: I després deia, això m'apuntaré.
1: Sí. Imaginem-nos aquell moment, o sigui, imaginem-nos el moment en què l'orquestra fa un tema que no té ornamentacions, perquè si nosaltres pensem el ti, to, te, ta, tiro, tiro, no. Fixa't, hi ha tres notes al principi, ti, to, re. Amb el piano ja era tiro, tito, tera, tito, ti, no?
0: Vull dir, i tot i així ja ho reconeixes perfectament amb la melodia original. És que és, bueno, la genialitat d'aquest.
1: Sí, però fixa't, però Mozart no tenia prou, no. I com fan alguns dels compositors romàntics, expandeix la forma sonata de manera que, en comptes de tenir només dos temes contrastats, allò que dèiem l'A i el B, ara, quan apareix el piano, en presenta tres de temes. No? És que no en té prou. Donen molta més profunditat i riquesa a l'obra.

0: Aquesta que estem escoltant ja és la part central del primer moviment del concert número 22 de Mozart, un concert que, com dèiem fa un moment, està escrit en la major i té aquesta forma sonata amb alguna variació amb la tradició clàssica.
1: I és que la peça comença amb una doble exposició, la primera tocada per l'orquestra i la segona quan s'hi uneix el piano, com hem pogut escoltar abans, i malgrat la primera exposició podríem dir que és estàtica des d'un punt de vista tonal i molt concisa, aquí aquest tercer tema del qual parlàvem i que és un element nou dins d'una forma sonata tradicional, doncs encara no s'ha exposat, no? La segona exposició inclou el piano solista i modula, per tant, canvia de to, i aquí sí, inclou el tercer tema que abans no s'havia tocat. La segona exposició està ornamentada, com no, a diferència de la primera exposició, que no ho està. És el que dèiem, no? Aquestes ornamentacions eren precisament aquestes improvisacions que feia Mozart, no? El segon tema té més tensió harmònica i això s'expressa mitjançant dissonàncies que després es resolen amb un interval de segona descendent. Això també s'expressa amb l'ús de cromatismes a la melodia i les línies de baix, que és una font de tensió harmònica, ja que els oients anticipen doncs, l'arribada de la tònica.
0: Que la tònica amb gel, sisplau.
1: Perdona, Albert, què et passa? Per què calles? Si estem a la ràdio, no podem fer silencis?
0: No,
1: què és això?
0: Que tot això que has explicat està molt bé si estiguéssim al conservatori.
1: Home.
0: No, però aquí a la ràdio jo no sé si s'entès massa tota aquesta explicació tan
1: ja, complexa. És que ja saps que, de sobte, amb Mozart jo començo a excitar i començo a parlar de coses tècniques,
0: no,
1: però
0: clar, sí, bé.
1: En tot cas ho deia per justificar, bàsicament, que Mozart s'avança al seu temps.
0: Has vist que fàcil de dir? I com s'entén així, t'adones? Jo per justificar que s'avançava al seu temps només el que faria és una cosa com molt més pragmàtica, no? Escoltar el segon moviment del concert i que la música parli per ella mateixa.

0: Ara amb l'orquestra ja no tant, però escoltant aquest inici d'aquesta peça que hem d'escoltar ara mateix, aquest segon moviment, clar, està molt bé conèixer les interioritats tècniques d'una composició, però estic segur que escoltant només aquest fragment que escoltàvem ara fa un moment sense l'orquestra, automàticament, jo no fa gaire de viatge a Varsovia, he tornat a Varsovia. Amb ella, a Polònia, amb aquell fred que fa, escoltant música de Chopin, que està omnipresent en aquella ciutat.
1: I això que m'he escoltat amb un pianoforte.
0: Sí. Jo crec que en aquest cas encara m'ha portat més cap allà, abocant-me a Spielmann, tocant allà al gueto de Varsovia, no? Un piano
1: d'estar... Un piano mig desafinat?
0: Clar, clar, clar.
1: Ostres, un piano de paret, no? Que puguis trobar en un pis destartalat. És veritat. No, però... Fixa't, això que està sonant... És que té una melancolia.
0: Això no és... Això, és a dir, estrictament, això no és classicisme vienès.
1: Això no, ni molt menys, no. Ni molt menys. Jo crec que... Ara te'n riuràs. Però si existís la reencarnació inversa, és ben bé que l'esperit de Chopin s'hauria pogut apropiar de la inspiració de Mozart
0: ben
1: per
0: bé,
1: escriure això, eh?
0: Ben bé.
1: És allò que... Els esperits existeixen,
0: sí,
1: atemporals...
0: Sí, i de cop i volta entren al cos.
1: Escolta'm, com que Chopin neixerà d'aquí uns quants anys...
0: Aquí hi ha un geni que podria treballar bé, no?, amb aquest esperit.
1: És molt
0: no,
1: fort,
0: podria ser,
1: és
0: perquè realment
1: fort.
0: Sona molt a Chopinià, amb aquest esperit, no?
1: Sí, sí, sí.
0: En tot cas, com dèiem, aquest és el segon moviment del concert per a piano 22 de Mozart, un moviment lent, evidentment, en forma ternària, que té un to una mica operístic.
1: Albert, estàvem just amb Chopin i ara, o sigui, una altra vegada amb l'òpera, no tens remei, eh?
0: A veure, però fixeu-vos, el piano comença sol amb un tema en ritme sicilià, a més, caracteritzat per salts inusuals.
1: Sí, ritme sicilià.
0: Aquest és l'únic moviment de Mozart, el fa...
1: Això, fa sostingut menor.
0: Fa sostingut menor, no?
1: Sí.
0: I en la dinàmica és suau, no?, durant la major part de la peça, i al mig del moviment conté una secció més brillant en la major, anunciada per flauta i clarinet, que precisament el propi Mozart utilitzaria més tard per introduir el trio A Touch in Giusto Core a la seva òpera Don Giovanni, que és de l'any 1787.
1: Fixa't tu, O sigui, jo abans he fotut un rotllo impressionant, però tu ara m'estàs dient que Mozart i tu penseu igual, no?
0: No tindria aquesta arrogància.
1: No.
0: El que dic és que tot ve de l'òpera.

0: I finalment arribem a l'última part, el tercer moviment, que és una sonata rondó que està matisat per moviments a altres tonalitats, com ho és el moviment inicial, a do major des de mi menor i tornada i la tornada durant el tema secundari, en aquest cas, per exemple, hi ha aquests canvis. I amb una secció central, l'obertura de la qual és en fa sostingut menor, és interrompuda per una melodia de clarinet en re major, una intrusió, no?, que, segons alguns musicòlegs, recorda que la música instrumental de l'època estava influenciada per l'òpera còmica i els seus canvis sobtats de punt de vista així com d'escena, no? És a dir, que l'òpera còmica juga molt a la interrupció.
1: A veure, Albert, és que és normal que si en aquella època estava també immers en la composició i l'estrena de Les Noces de Figaro, home, doncs alguna cosa influís en la resta de les obres
0: Exacte.
1: Que escrivia, no?
0: El més fort de tot és que només 3 setmanes després encara estrenaria un altre concert per a piano i orquestra.
1: Sí, perdona, has dit 3 setmanes després? Després d'aquesta meravella, que un compositor normal està buit
0: no, clar, d'idees? Clar. Sí, un compositor ja normal fa un concert així i me'n vaig a un balneari a recuperar-me.
1: 3 setmanes
0: sí,
1: després?
0: Sí, sí, molt fort. I el més fort, clar, dius, en 3 setmanes fa un altre concert i fa un nyap.
1: No,
0: evidentment que no. Fa una altra genialitat.

0: Aquest que escoltem és iniciar el concert per a piano 24 en do menor. Nota aquest do menor, ara ho aguantava amb el Pedro. No? Aquesta tonalitat tan teatral.
1: Exactament.
0: Això és molt operístic.
1: Exactament.
0: És molt operístic.
1: No, al final t'estic donant tota la raó, però és que és veritat.
0: És un defecte que tinc. El que dèiem, concert 24, que Mozart va acabar el 24 de març del 1786. Tres setmanes després de completar el seu concert per a piano número 23 en la major. És inconcebible, vull dir, només Mozart. Igual que en altres ocasions, com que tenia la intenció d'interpretar l'obra ell mateix, és a dir, estrenar-la ell mateix al piano, Mozart no va escriure la part de solista íntegrament. L'estrena va ser a principis d'abril d'aquell 1786 al Burgtheater de Viena.
1: Fixa't, ara parlaves d'aquest caràcter turbulent, no?, del do menor, i és que, fixa't, aquest és un dels dos únics concerts per a piano en tonalitat menor que va compondre Mozart. L'altre és el número 20, amb re menor, Amb cap dels altres concerts per a piano de Mozart presenta una gamma més gran d'instruments. L'obra, fixa't, està escrita per a corda, ben fusta, trompes, trompetes i timbals. El primer dels seus tres moviments, Allegro, és en forma sonata i és més llarg que qualsevol moviment inicial dels concerts anteriors de Mozart. El segon moviment, el moviment Larghetto, en mi bemoll major, que és justament el relatiu major de do menor, presenta un tema principal sorprenentment senzill, i el moviment final, Allegretto, és un tema i 8 variacions en do menor.
0: L'obra és una... És que no em queden paraules, L'obra és una de les composicions més avançades de Mozart en el gènere del concert, i de fet, no és que ho digui jo, això, que també ho puc dir, però el que jo dic té un valor molt relatiu. Això ho deien personatges de l'àmbit de la música tan menors com Ludwig van Beethoven o Johannes Brahms, consideraven que eren unes grans aportacions de Mozart al món del gènere del concert. I molts musicòlegs afirmen que és el millor concert per a piano que va escriure mai Mozart. Escolta, que és molt dir,
1: Si molts musicòlegs diuen això, que és el millor concert per a piano de Mozart, no podem fer una altra cosa que escoltar-lo a l'audició, no?
0: De banda també hi ha crida que hi vols dir, Rica, no? Som-hi. Recte final del darrer programa d'aquesta temporada estival aquí a Catalunya Ràdio, i francament, Pedro, no podíem acabar millor que escoltant música de Mozart.
1: Doncs sí, és que Mozart sempre ve de gust.
0: Sempre.
1: No? És veritat. És per això que us proposem escoltar el tercer moviment, l'Allegretto, del concert per a piano i orquestra número 24 amb do menor, i hem triat una versió, Albert, de luxe.
0: Absolutament.
1: La protagonitzada per la pianista Mitsuko Uchida, dirigint ella mateixa des del piano l'orquestra de Cleveland.
0: Amb la música de Mozart marxarem, però ara volem agrair a la direcció de Catalunya Ràdio la confiança que ens han fet aquest estiu, deixant-nos matinar cada dissabte i diumenge amb vosaltres. Però també és bon moment per donar les gràcies a la direcció de Catalunya Música per fer-nos confiança de nou, ja que a partir de demà ens trobareu de dilluns a divendres a la 1 del migdia a Catalunya Música.
1: Doncs sí, Pau Blasi, al muntatge i al control tècnic, moltíssimes gràcies. Olga Cardús, a la producció, moltíssimes gràcies també. I a tots els que ens heu seguit aquest estiu, moltíssimes, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Ens retrobem demà. Demà mateix, a la 1 del migdia, a Catalunya Música.
0: Fins demà, doncs. Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius de Calafell Ràdio. Avui som a diumenge, 30 d'agost de 2026. Donem pas a les notícies més destacades de la setmana.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: L'Ajuntament de Calafell ha rebut una subvenció de més de 23.000 euros en el marc dels ajuts del grup d'acció local pesquer GALP Costa Daurada, finançats pels Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'ajut ha estat concedit per desenvolupar el projecte Mar, Mercat i Territori, posant valor la pesca a la Costa Daurada amb una iniciativa que té com a objectiu reforçar el vincle entre el sector pesquer i la gastronomia, el comerç de proximitat i la ciutadania, impulsen una economia blava, sostenible i arrelada al territori. El projecte ha estat seleccionat pel GALP Costa Daurada dins la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local participatiu en considerar que compleix els criteris establerts per fomentar la diversificació econòmica, la promoció del territori marítim i el desenvolupament sostenible de les comunitats pesqueres. Amb aquesta subvenció, l'Ajuntament de Calafell pot desplegar un conjunt d'actuacions destinades a posar en valor la pesca de la Costa Daurada, promovent el consum de peix de proximitat, la divulgació del patrimoni pesquer i també la dinamització del mercat municipal de Calafell com a espai de promoció gastronòmica i comercial. Gràcies a aquesta subvenció, l'Ajuntament calafellenc està impulsant un conjunt d'accions que inclouen activitats divulgatives durant la Fira del Mar, un cicle de show cooking al mercat municipal de Calafell amb producte pesquer de proximitat i la incorporació d'una cuina modular professional que permetrà donar continuïtat a aquestes activitats al llarg de l'any. Més enllà de totes activitats previstes, el projecte persegueix objectius de llarg recorregut, com incrementar el valor afegit al producte pesquer local, donar visibilitat a confraries i a professionals del sector, fomentar el consum responsable de peix de temporada i reforçar la relació entre la pesca, la gastronomia, el turisme i la cultura. Alhora incorpora accions de sensibilització ambiental orientades a donar a conèixer els efectes del canvi climàtic sobre el medi marí, promoure la pesca sostenible i reduir el malbaratament alimentari. El projecte compta amb un pressupost de més de 30.000 euros, dels quals la subvenció concedida cobreix el 75% de la inversió, amb un import de més de 23.000 euros. L'Ajuntament de Calafell assumirà la resta del finançament amb recursos propis. Del total de la subvenció, el 70% està cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura i el 30% pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb aquest projecte, Calafell consolida la seva aposta per preservar i difondre el patrimoni pesquer de la Costa Daurada, reforçar, com dèiem, el paper del mercat municipal com a espai dinamitzador de l'economia local i promoure una economia blava sostenible que contribueixi al desenvolupament social, cultural i econòmic del municipi calafellenc.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, va impulsar una jornada de conscienciació ambiental que va tenir lloc el divendres 21 d'agost. Aquesta jornada estava dirigida a compartir la importància de les platges, la biodiversitat de l'ecosistema local i la conservació de la fauna salvatge. En primer lloc, els assistents van poder rebre una formació al Port de Segur de Calafell a càrrec d'Adrián Lemos.
3: Avui hem fet sensibilització cap a la gent de Segur de Calafell, sobretot sobre la conscienciació del sistema dunar, de les platges que tenim, dels diferents ecosistemes que tenim. He fet sensibilització també de la Posidònia, de la regressió que he tingut aquests darrers anys i de les espècies que volem conservar i protegir, com la tortuga careta, la gavina corsa i altres espècies de gavines, principalment.
0: L'Adrián Lemos també ens explica quina és l'actualitat de la biodiversitat en general i de la biodiversitat marina en particular, com és el cas de la Posidònia.
3: Les praderes de Posidònia, començant, hem tingut una regressió bastant greu, estem perdent bastantes praderes de Posidònia i és un problema molt greu perquè, bàsicament, forma part de la base de la cadena tròfica dels nostres ecosistemes. Sense la Posidònia ens quedaríem sense moltes espècies de peixos, sobretot del seitó i de la sardina. i per tant ens quedaríem amb menys presència de gavines, amb menys presència de biodiversitat en general, de moltes espècies de nostres ecosistemes.
0: L'alliberament en un primer moment s'havia de fer al port de Segur de Calafell, però els tècnics i els biòlegs del CREAC van decidir que aquell no era el lloc indicat. Ens ho explica l'Adrián Lemos.
3: Hem decidit traslladar l'alliberació a un altre puesto, ja que les espècies que ens han proporcionat, pues, llastimosament, no formen part d'aquest ecosistema. Principalment seran unes oronetes que ben bé sí que podrien ser alliberades aquí, però realment són més d'uns altres ecosistemes. Després tenim unes merles que depèn d'on siguin estret, on siguin recuperat aquestes merles. Si són urbanes, pues, aquí no tindrien cap problema de ser alliberades, però si són de bosc, de dintre de bosc, i no estan realment acostumades al ser humà, pues lliberar-les a un lloc urbà seria generar-los un estrès bastant considerable i no volem. I després tenim uns xuriguers, que seria l'espècie menys habituada a aquestes zones. Sí que la podríem arribar a veure molt casualment, però realment no li volem generar, volem fer-ho fàcil, ja que és una alliberació, una recuperació d'unes espècies al final. El que volem és deixar el més fàcil possible aquestes espècies perquè puguin tornar al seu ecosistema.
0: Des del CREAC de Calafell, doncs, van decidir traslladar l'alliberament a uns altres indrets de Calafell, un va ser a la Riera i l'altre a prop de la muntanya. La Juliana López, la directora del CREAC, també ens explica la raó de ser d'aquesta jornada de conscienciació mediambiental, tenint en compte que té una relació directa amb el GREMP.
4: Aquest alliberament forma part d'un conveni que té el GREMP amb la Generalitat, no?, per a poder portar el que és el voluntariat dels centres de fauna de la Generalitat. En aquest àmbit nosaltres volem fer una mica de conscienciació i d'educació ambiental, fent referència a la importància que té tot el treball que té la gent, no?, de trobar els animals, de trucar al 112, de la connexió que té agents rurals amb el sistema i dels centres de fauna, que també formen part, no?, també el grup de veterinaris, les clíniques de recollida, de tot aquest sistema per poder recuperar la fauna salvatge. Després de tot el treball que porta poder identificar els animals, mirar què tenen i recuperar-los, treball en el qual també forma part el voluntariat, pues, després de tot això l'objectiu és poder donar-li a la gent aquesta informació, saber com poden ajudar, com poden formar part de la recuperació, no?, i de la conservació de la fauna salvatge, i a més, pues, també compartir una mica també, pues, la informació de cada una de les espècies, qual és la importància de la biodiversitat i de com són un eslabó important dins de la ecologia i de bàsicament de tota la natura.
0: La gestió de la fauna salvatge a Catalunya és clau per protegir la biodiversitat, protegir les espècies autòctones amenaçades i els seus espais naturals, i també curar i tornar al medi natural exemplars ferits o malalts.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Una forta tempesta descarregat amb intensitat sobre el litoral del Camp de Tarragona aquest passat dilluns a la tarda. A Calafell, en poca estona, es van recollir més de 30 litres per metre quadrat. Van ser dues tongades de pluja i tempesta al municipi de Calafell, entre altres poblacions. La primera va ser la més intensa, amb una tempesta forta que va deixar una bona quantitat de precipitació en poc temps. Posteriorment, una segona tongada va tornar a afectar la zona, tot i que amb menys intensitat i una durada més curta. De fet, segons el registre del carrer Manuel Soler a Calafell, es van acumular 32 litres per metre quadrat. En conjunt, malgrat les afectacions i alguns carrers inundats i tallats, Calafell va tenir sort dins d'aquest episodi. Ha estat molt més intens a altres punts del Camp de Tarragona. Els bombers han actualitzat el nombre d'avisos a 141 a la regió d'emergències de Tarragona entre les 5 de la tarda i les 7 d'aquest passat dilluns per incidències relacionades amb la tempesta que ha afectat diversos punts del territori. D'aquests, 105 s'han produït només a Tarragona ciutat. En total, per tant, els bombers han dut a terme diferents actuacions, la majoria relacionades amb arbres i branques tombats, petites inundacions i cables que espantegaven. La tempesta ha deixat també diverses afectacions a Tarragona ciutat. Els aiguats van estar especialment intensos durant uns minuts i van provocar inundacions en diversos carrers. També inundacions en baixos d'edificis i equipaments municipals. La intensa pedregada va causar desperfectes en vidres de vehicles, domicilis i establiments, mentre que les fortes ratxes de vent van provocar afectacions en diversos punts. A la Rambla Nova de Tarragona, per exemple, es van veure afectats alguns elements decoratius.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
2: A Calafell Ràdio estem preparant la nova temporada 2026-2027 que començarà aquest mes de setembre i busquem nous col·laboradors i col·laboradores amb noves propostes de programes per la nostra graella. Si tens una passió que voldries compartir, si t'agrada la música, el cinema, la cultura, l'esport, la història, la salut, la tecnologia, el medi ambient o qualsevol altre tema, si tens ganes de comunicar i de formar part d'un projecte de ràdio local, ens agradarà escoltar-te. No cal que tinguis experiència, tot i que si coneixes el mitjà, sempre és molt millor. Ens pots enviar la teva proposta a calafillradio@calafell.cat. Recordem, calafillradio@calafell.cat amb l'assumpte col·laboració ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no remunerades. Et pots unir i seguir formant part de la graella de Calafell Ràdio de cara a la propera temporada.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: L'empresa Romà Infraestructures i Serveis ha començat els treballs de la millora d'una part de les voreres del carrer Bèlgica, asseguda Calafell. El divendres passat ja es van deixar instal·lades la senyalització provisional per tal de prohibir l'estacionament. En principi, el carrer estarà obert al pas de vehicles, encara que en algun moment pugui estar afectat puntualment per l'ocupació de la maquinària i els treballs de càrrega i descàrrega. Es preveu que aquests treballs tinguin un termini aproximat de 3 setmanes.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Calafell viatjarà en el temps del 28 al 30 d'agost amb la celebració del Mercat Medieval, un esdeveniment que transformarà completament els carrers empedrats del nucli antic al poble de Calafell. L'Ajuntament ha dissenyat per aquest any una programació amb més de 95 activitats, un campament medieval i unes 50 parades d'artesania i gastronomia tradicional compliran de vida als voltants del castell de la Santa Creu. El mercat obrirà les portes de manera oficial aquest divendres 28 d'agost a 2:45 de la tarda. El plat fort de la primera jornada serà la desfilada inaugural a les 7, oberta a la participació de veïns, on hi haurà la presència de criatures fantàstiques com orcs, el gegant del Vimet, el drac Espurna, el bruixot de les bombolles i els gegants Pere i Carme, acompanyats de la banda medieval de Calafell. Durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, de matí i tarda, el públic podrà gaudir d'espectacles de carrer itinerants, com la dansa de l'os, històries de dark fantasy, bufons, malabars i l'animació musical. Les nits clouran amb la mítica cercavila de les ànimes, una recreació històrica i visites al castell. L'epicentre de la història viva es situarà darrere del castell amb el campament medieval, a càrrec del grup medieval Arx Corpus Dei Cordis. En aquest espai es faran demostracions de lluita de cavallers, exposicions d'armament, mostres de cuina de l'època i el ritual de vestir el cavaller. A més, el Castell de la Santa Creu oferirà horaris especials d'obertura i organitzarà visites guiades en català i castellà per un preu de 2 euros l'entrada amb reserva prèvia obligatòria. Les parades del mercat oferiran demostracions en directe de diversos oficis ancestrals, ferreria i fusteria, vidre bufat i terrissa, destil·lació d'essències i filat de llana. Els més petits disposaran d'una zona de jocs infantils, atraccions tradicionals, com una caravana de rucs i tiramarc. Com a avançada, la Biblioteca Ventura Gasol organitza tallers infantils de diademes de flors i unicorns els dies 26, avui, i demà 27 d'agost. Serà la 27a edició, una activitat amb tradició al nucli antic i que es viu molt intensament. El mercat medieval de Calafell és un dels més antics de Catalunya. El caracteritza un tret distintiu. El certamen es celebra als mateixos carrers on es feia el mercat a l'edat mitjana. El mercat començarà amb la tradicional prèvia d'un sopar, espectacle medieval, la nit d'aquest dijous 27 d'agost. Serà la plaça Catalunya a partir de les 9 de la nit. Els tres dies següents, divendres, dissabte i diumenge, es desenvoluparà el gruix de les activitats, com dèiem, amb una desfilada inaugural el divendres. L'organització recorda que l'accés al mercat medieval és totalment gratuït i convida els visitants de fora de la comarca a utilitzar el transport públic, ja que la línia de Rodalies R2 Sud connecta Barcelona amb Calafell en poc menys d'una hora. Per als que prefereixin el vehicle privat, el municipi està connectat mitjançant la C32 i l'AP7.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Adeu a una popular botiga de joguines de Calafell. L'establiment Ralet Ralet, situat a la zona de la platja, concretament al carrer Sant Pere, tanca. Així ho han anunciat els mateixos propietaris a través de les xarxes socials del local. Després de 15 anys, tanquen la botiga. Una notícia que ha sorprès i entristit els qui la coneixien. Ho han anunciat amb un post a Instagram. Tot i que el missatge a les xarxes socials no han explicat els motius concrets del tancament, sí que han volgut dedicar un comiat a tots els que coneixen la botiga. Era una botiga de joguines coneguda i estimada, i no només pels seus productes, sinó també per la seva proximitat amb la gent. De fet, una de les coses que recorden en el seu post és la iniciativa de ja fa temps que duien a terme al mateix carrer de Calafell. Quantes endevinalles hem penjat a la paret del carrer Sant Pere? S'han convertit en un petit clàssic del poble i els ha encantat veure com les resolíeu. Així doncs, deixen clar que el tancament no serà tan imminent, la botiga continuarà oberta fins que acabi el mes d'agost. Després d'això, ja sí que diran adéu per sempre. Precisament per la necessitat de buidar la botiga han anunciat també que hi haurà descomptes de fins al 30% fins a finals d'agost.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, que serà, diuen, el full de ruta de cara al proper mandat. S'ha fet una consulta a la ciutadania a través d'un qüestionari digital a la plataforma de participació ciutadana decidim.calafell.cat entre l'1 de juny i el 31 de juliol, dirigida a un públic major de 16 anys. L'objectiu era conèixer la percepció, necessitats, prioritats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Calafell per tal d'orientar la definició de les línies estratègiques i les actuacions de cara al 2027-2031. Els objectius específics, segons apunta l'Ajuntament, són analitzar la percepció de la ciutadania sobre la situació actual de Calafell, identificar prioritats de futur, conèixer la percepció dels ciutadans sobre la relació amb l'Ajuntament i la participació ciutadana i proporcionar evidències que permeten orientar una definició d'un pla. Ha participat prop d'un centenar de persones a títol individual amb un 82% de residents al municipi. La majoria de participants residien en urbanitzacions de Calafell amb un 59% dels casos. Del nucli de Calafell Poble i Platja hi han participat el 22% i del nucli de Segur de Calafell un 19%. Es divideixen gairebé per la meitat les persones que tenen una visió positiva i les que tenen una visió més negativa sobre la capacitat d'escolta de l'Ajuntament vers la ciutadania. Existeix, segons la qüestió, una alta predisposició a participar en processos participatius, ja que més de 6 de cada 10 persones consultades responen afirmativament a aquesta pregunta. Pel que fa a les formes de participació, les opcions que generen una major predisposició són les consultes ciutadanes seleccionades per més de la meitat de les persones entrevistades i també les enquestes online. Això mostra, apunta l'Ajuntament de Calafell, una preferència destacada per mecanismes de participació que permeten expressar l'opinió de manera directa i individual. Pel que fa també a les sessions de debat presencials, també tenen un pes important, amb un 42% de les persones. Una de cada tres persones considera Calafell un lloc bo per viure i més del 70% en fa una valoració positiva. Els resultats mostren que les principals necessitats de millora percebudes als barris es concentren sobretot en aspectes relacionats amb l'estat de l'espai públic, la seguretat i la neteja. En un segon nivell apareixen equipaments i zones verdes. Els aspectes menys que es mencionen són espais infantils i la il·luminació. Pel que fa a les prioritats de futur, destaca clarament la seguretat, assenyalada per 6 de cada 10 persones, que se situa com la qüestió que genera un consens més ampli. Obre la necessitat d'actuació futura, apunta l'Ajuntament. En segon lloc, apareix la neteja i el manteniment, seleccionada per gairebé la meitat de les persones. A certa distància hi ha un segon grup de prioritats, encapçalat per la mobilitat, els espais verds, la salut i el benestar. Pel que fa a la imatge desitjada de Calafell d'aquí a 10 anys, destaca especialment la voluntat de construir un municipi amb una major seguretat, civisme i convivència. En aquest àmbit, l'atribut més esmentat amb molta diferència és segur, seguit de cívic i tranquil. En un segon nivell apareix la voluntat de disposar d'un municipi més cuidat, net i accessible, vinculada al manteniment i a la qualitat de vida a la via pública. Es situa la visió d'un municipi orientat al resident no massificat amb identitat i que sigui verd i sostenible. Per contra, l'economia, serveis, mobilitat, equipaments i governança tenen un menor pes dins de la imatge de futur expressada pels ciutadans en enquesta. La mobilitat i el transport és la categoria que agrupa més respostes amb un 21%, seguida molt de prop per la via pública i el manteniment urbà i la seguretat. Els resultats de la consulta ciutadana permeten establir, apunta l'Ajuntament, una relació clara entre les principals demandes expressades i els 5 eixos que estructuraran el futur PAM. Les prioritats es centren especialment, en resum, amb la qualitat de l'espai públic, la mobilitat, la seguretat i la convivència, també la sostenibilitat i la proximitat a la ciutadania.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
2: I ara parlem del transport escolar municipal de cara al curs vinent a Calafell 2026-2027, perquè ja es poden consultar els llistats definitius d'aquest servei de transport escolar municipal. La consulta es pot fer mitjançant el número de sol·licitud, preservant així les dades personals de les famílies. El llistat es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, a sol·licitud de transport escolar. També presencialment a les dependències municipals, on estaran disponibles els llistats per la seva consulta. Les famílies que hagin presentat la sol·licitud i no apareguin els llistats definitius han de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calafell el més aviat possible per comprovar la seva situació i poder resoldre qualsevol incidència. Recordem també que per poder fer ús del servei és obligatori estar al corrent del pagament dels rebuts d'anys anteriors. Les persones que no constin els llistats per aquest motiu hauran de regularitzar la seva situació. Un cop realitzat el pagament i sempre que hi hagi places disponibles, es podrà valorar la incorporació del servei.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Més notícies d'àmbit local. L'Institut Camí de Mar de Calafell ha patit desperfectes per actes vandàlics. Durant 2 dies consecutius, l'Institut Calafellenc ha patit diversos desperfectes com a conseqüència d'actes vandàlics provocats per persones desconegudes que de moment no han pogut ser identificades. Són imatges d'alguns dels desperfectes causats a les instal·lacions del centre que podeu veure a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook. Des de la policia local de Calafell s'incrementarà la vigilància en aquesta zona amb l'objectiu de prevenir nous incidents i evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Tenim declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casellas.
5: Sí, és el segon dia pràcticament consecutiu de que entren al Camí de Mar. Han fet unes pintades i han trencat els vidres. Igualment intensificarem totes les patrulles perquè puguin passar per allà i intentarem a veure si els podem identificar i poder solucionar aquest problema. Igualment estarem molt a sobre i intentarem que no torni a passar.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
6: I no ens movem del nostre municipi, parlem d'un altre dels esdeveniments amb gran impacte per Calafell, perquè Calafell tornarà a viure, serà la setmana vinent, una de les cites més internacionals del seu calendari. Entre el dia 2 i el 6 de setembre, el municipi acollirà una nova edició del High Rockabilly, un festival que des de fa anys converteix els carrers, la platja i diferents espais de Calafell en un punt de trobada dels amants del rockabilly i també del rock and roll dels

0: Festival. També compta amb la presència de bandes especialitzades en rockabilly del rock and roll clàssic. Però el High Rockabilly és molt més que concerts. La proposta es completa amb activitats que permeten als visitants submergir-se plenament en l'estètica i la cultura dels anys 50, atractius que són un reclam, com dèiem. Entre aquests atractius també hi ha mercats de vinils, roba i complements d'estètica rockabilly, així com la presència de nombrosos vehicles americans clàssics que durant aquests dies formen part del paisatge de Calafell. Així doncs, ja compta enrere per rebre tots aquests visitants i celebrar aquest certamen. Arriba una nova edició aquesta setmana vinent del High Rockabilly de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Càlvula va preparar un mural participatiu per posar en valor la història i l'identitat del barri. I és que Càlvula va continuar avançant en les actuacions previstes dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb una nova proposta que vol donar protagonisme directe als veïns i veïnes del barri. Aquest dimarts, dia 1 de setembre, dimarts vinent, a les 7 de la tarda, el celler de Càlvula va acollirà una sessió informativa sobre el mural participatiu que es realitzarà al barri amb l'artista i muralista Slim Safont. La trobada servirà per presentar el projecte i explicar el procés de participació ciutadana que es posarà en marxa per decidir el contingut de l'obra. La voluntat és que el mural no sigui com simplement una intervenció artística en un espai públic, sinó que reculli la memòria, les vivències i els elements que formen part de la identitat de Càlvula. Slim Safont és un artista visual i muralista especialitzat en intervencions en espais públics. La seva obra utilitza habitualment un llenguatge figuratiu i realista, incorpora elements vinculats a la vida quotidiana, les persones i els paisatges dels jocs on intervé. En el cas de Càlvula, el projecte partirà precisament de les aportacions del mateix veïnat. De fet, l'Ajuntament de Calafell ja ha avançat que entre el 19 i el 25 d'octubre l'artista pintarà el mural en una paret del barri. Abans, però, es desenvoluparà el procés participatiu perquè els veïns i veïnes puguin aportar idees sobre què hi hauria de representar l'obra i quins elements de la història de Cal Boulevard hi voldrien veure reflectits. La iniciativa forma part del programa Boulevard Tenim un Pla, que aquest 2026 ha començat a desplegar diferents activitats culturals i comunitàries al barri. El programa inclou, entre altres propostes, cinema a la fresca, la creació de vídeos sobre la vida quotidiana del barri, una exposició fotogràfica i altres activitats de dinamització comunitària. Totes aquestes actuacions s'emmarquen en la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Boulevard amb el suport de la Generalitat dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. L'objectiu és combinar actuacions de transformació urbana amb iniciatives culturals de participació ciutadana i de dinamització comunitària. Per tant, recordeu, aquest dimarts vinent, dia 1 de setembre, a les 7 de la tarda al celler de Cal Boulevard, els veïns i veïnes tenen una primera cita per conèixer el projecte del mural i, sobretot, començar a decidir què volen que sigui aquesta nova obra d'art urbà. Una proposta que busca que la història del barri no només es recordi, sinó que també quedi representada en un espai públic i formi part del paisatge quotidià d'aquest barri de Cal Boulevard, el nucli del poble de Calafell.
2: Bé, doncs ja arribem al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui diumenge 30 d'agost de 2026 amb el més destacat de la setmana. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat.
1: Calafell Ràdio.

0: Calafell Radio.
1: Calafell Radio FM.
2: It's summertime.
3: Això és Calafell Radio.
0: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Fa molt de temps que no portem cap gravació de blues. Avui ho farem. Avui portarem una gravació que va sortir el 2017 i que és un entranyable grup que realment feia molt de temps que no teníem cap novetat. Tot i que n'hi ha hagut alguna anterior a aquesta de 2017. Estic parlant de Johnny Guitar Watson amb una edició d'un àlbum fet a Alemanya d'un concert que va fer el Carnegie Hall de l'Oncle Po d'Hamburg el 1976 i que va ser també retransmès per la ràdio alemana d'Hamburg. Això va quedar així i el 2017 han tret aquesta gravació amb un àlbum de CD i també el podeu adquirir, després va sortir també amb dos LPs. Amb ell, amb Johnny Guitar, hi ha, amb ell com a cantant i la guitarra, no cal dir-ho, el Gil Noble amb el piano i sintetitzador, el Paul Dunman amb el saxofon, el Tony Robertson amb el trombó, el Peter Martin amb la trompeta, el Buddy Howard al baix i l'Henry Thomas a la bateria. Set músics que formaven aquesta banda i, com molts ja sabeu, aquest músic que va néixer a la costa oest, va néixer a Houston, a Texas, va estar fins als 15 anys allà, va tocar en primer lloc el piano, fins que va aparèixer, es va traslladar a Los Angeles i a partir d'allí va començar ja amb l'instrument que després el va catapultar. Aquest home va ser un intèrpret extraordinari del blues sobre els anys 50. El que passa és que totes aquestes interpretacions que feia fantàstiques no li donaven rendiment econòmic, per dir-ho d'alguna manera. I després es va decidir, sobre els anys 70, es va decidir anar una mica més a lo pràctic i va començar a treure composicions i peces, i d'aquí ve aquests set músics amb tota aquesta secció de vent, de rhythm and blues i alguna cosa més especial, algun ritme diferent, sempre sota el blues com a referència, però doncs una vegada alguna cosa una mica funky, en fi. Això el va tornar a posar de moda i va tindre un èxit extraordinari. Anem per aquestes composicions, que n'hi ha 9. Amb aquest àlbum en sentirem 5, perquè és això, no?, que fa molt de temps que no escoltem blues a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, i aquest àlbum, que està molt bé i que recomano, doncs ens ho permetrà, no? Anem per la primera, que és I Don't Want to Be a Lone Ranger, que és una peça que va ser un àlbum important pels anys 70 que portava aquest nom. Anem per escoltar-ho i tenim, de moment, 10 minuts, quasi 11, de bon blues.

1957, Johnny Guitar Watson va treure una composició que s'anomena Gangsters of Love. També va ser una de gran èxit, i aquí, amb aquest concert a Hamburg, va tornar a tocar amb aquest set músics que, com veieu, fan meravelles, i que hi ha hi ha aquesta història del blues que sempre hi ha una llibertat total, en sé que canto, en sé que parlo, en sé que faig no sé què. Aquí el que sentirem amb aquesta de Gangster of Love és la seva veu, que també era un instrument important per Johnny Guitar Watson.

La veritat és que la selecció que he fet és una mica... m'he apartat una mica del ritme d'en blues i d'alguna cosa funky que hi ha, d'aquestes nou, i vull intentar veure si podem escoltar un blues una mica més autèntic, no? De totes maneres, la que sentirem ara és un rock and roll, o sigui que, però és un rock and roll maco i que ha tocat amb la guitarra, que feia meravelles el Johnny Guitar, doncs, val la pena escoltar-ho, perquè sempre que hi ha un músic així amb aquest instrument, que va ser un dels pioners amb les guitarres elèctriques, doncs, val la pena, val la pena. Anem a escoltar Cutting In.

I just want to... Pardon me, buddy.

el senyor John Jacob Watson, que és tal com era el nom original, després li van afegir això del guitar entremig, perquè no cal que us digui per què, perquè ja ho esteu escoltant. Va néixer el 1935, com us he dit, a Houston, i va morir el 1996 a Yokohama, al Japó, precisament mentre actuava, va patir un infart i va morir. 61 anys, va morir jove, com veieu, i això va donar que des de 1957 fins aproximadament 1994 hi hagi un total aproximat, sempre, tot això és molt aproximat, entre 27-30 àlbums, molts singles i molts EPs, que llavors estava molt de moda i això era una cosa que es venia molt, i unes 40 i pico, 45-46 recopilacions en les que ell intervenia. Per tant, va, déu-n'hi-do, la producció que va tindre, a part de totes les actuacions que normalment eren per les zones de Los Angeles, perquè ell va viure allí ja sempre, i també les actuacions que feia per Europa, com aquesta que estem escoltant avui del Carnegie Hall de Hamburg. Us recordo, és un Jazz Line Records, si el voleu buscar, editat el 2017, Johnny Guitar Watson, at Oncle Post Carnegie Hall, Hamburg, 1976. I per deixar-ho, tindrem una peça que dura 15 minuts, amb la que ell va introduint tots els membres del grup, va explicant qui són, no una mica, dient qui són, fent alguns solos, i la tercera part final és fantàstica, amb la seva guitarra. I sense continuïtat posaré... Aquesta peça s'anomena In It In, i després ve la signatura Time, que és una peça de 33 segons, una peça instrumental que es despedeix del concert. Ho posarem seguit i d'aquesta manera deixarem aquest àlbum que ha sortit a posteriori, el 2017, de Johnny Guitar Watson.

acabar el programa tindrem dues composicions i l'he portat expressament aquest àlbum, que no l'hem tingut mai a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, i el que farem serà posar les dues primeres composicions d'aquest àlbum, perquè ho recordava de feia temps que hi havia un moment en què hi havia un àlbum de l'ACT que hi havia el rossinyol, aquesta tradicional que tots estimem, no? I m'ha semblat adient que estem als vols de l'11 de setembre i tenim moltes coses que dir aquí a Catalunya. Això és un àlbum del Vincent Mendoza, Black Land. És un àlbum del 2008 de l'ACT i és un àlbum que té molta importància perquè té una suite en 6 moviments, que és la segona part de l'àlbum, composada per ell i algunes composicions més, i que valdrà la pena que un altre dia insistim sobre l'hora del jazz, amb l'edició normal de l'hivern, insistint sobre aquest àlbum. Però avui només tindrem el Hal Blues de Mal Davis com a primera composició, amb aquests 15 músics, més ell com a director, que després comentem. Anem pel Hal Blues.

Com us dic, un altre dia parlarem molt a fons d'aquest àlbum del senyor Vince Mendoza, aquest gran músic nord-americà, compositor, director, que ha fet música per molts músics, i que aquí és el tercer àlbum que ha gravat amb ACT i que va estar gravat el 2008. El que vull dir és que ara ve el Rossinyol, amb aquests 15 músics, sentirem una cosa diferent, i d'aquesta manera us deixo amb un bon pensament per aquest 11 de setembre, que tots hi hem de ser. L'Edu ha estat al control, i que sigueu bons, aneu tots a l'11 de setembre, i sobretot, quan pugueu, després de l'11 de setembre, escolteu jazz.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Banda Sonora Original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'una a dues.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacional Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

Summer Time. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Molt bones a tots i a totes. Com esteu? Ha arribat el moment de relaxar-nos, d'escoltar temes romàntics, de gaudir-los. Des d'aquí, des de la vostra ràdio, Calafil Ràdio. Una hora per endavant per compartir-la tots plegats. Qui els acompanya al llarg d'aquests minuts, Mireia Romaguera. I el tema que hem escollit avui per arrencar el programa és de Barbara Streisand i Bryan Adams.

Un fantàstic duet que m'ha escollit per començar. Recuperem temes de forces anys enrere, però que ens encanta escoltar amb tu. Escoltem ara aquest medley amb Jennifer Garner.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Us sona un tema que es titula Missing You? Si no és així i no l'has escoltat mai, ara ho podràs fer aquí.

un tema que l'hem escoltat gràcies a una pel·lícula. Ella és Whitney Houston amb el I Will Always Love You. Recorda que està sintonitzant Calafell Ràdio i aquest és el programa de música romàntica Només tu i jo.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Passem ara a temes més actuals. Escoltem la Gosi Reich amb el No se acaba hasta que acabem. Benvingudes, benvinguts aquí al Només tu i jo.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: Doncs anem a relaxar-nos amb la veu de la cantant Vanessa Martín. Falten pocs segons per arribar al punt de dos quarts. Us deixem amb ella. Cuando no estabas.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Doncs sí, aquest programa el pots escoltar els dilluns i també els dissabtes en repetició. Esperem que estigueu gaudint moltíssim amb aquests temes. Antonio José, hoy no estás sola.

Ens apropem a 3:45 de programa i encara doncs, seguim endavant amb més música. És el cas de Sia, amb aquest tema que de ben segur t'encantarà.

0: Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Recte final del programa, dos temes més i marxem. Pablo Alborán i Ava Max, Tabó.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

0: little kiss.
1: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Edu Arabas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius de Calafell Ràdio. Avui som a diumenge, 30 d'agost de 2026. Donem pas a les notícies més destacades de la setmana.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: L'Ajuntament de Calafell ha rebut una subvenció de més de 23.000 euros en el marc dels ajuts del grup d'acció local pesquer GALP Costa Daurada, finançats pels Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'ajut ha estat concedit per desenvolupar el projecte Mar, Mercat i Territori, posant en valor la pesca a la Costa Daurada amb una iniciativa que té com a objectiu reforçar el vincle entre el sector pesquer i la gastronomia, el comerç de proximitat i la ciutadania, impulsen una economia blava, sostenible i arrelada al territori. El projecte ha estat seleccionat pel GALP Costa Daurada dins la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local participatiu, en considerar que compleix els criteris establerts per fomentar la diversificació econòmica, la promoció del territori marítim i el desenvolupament sostenible de les comunitats pesqueres. Amb aquesta subvenció, l'Ajuntament de Calafell pot desplegar un conjunt d'actuacions destinades a posar en valor la pesca de la Costa Daurada, promovent el consum de peix de proximitat, la divulgació del patrimoni pesquer i també la dinamització del mercat municipal de Calafell com a espai de promoció gastronòmica i comercial. Gràcies a aquesta subvenció, l'Ajuntament calafellenc està impulsant un conjunt d'accions que inclouen activitats divulgatives durant la Fira del Mar, un cicle de show cooking al mercat municipal de Calafell amb producte pesquer de proximitat i la incorporació d'una cuina modular professional que permetrà donar continuïtat a aquestes activitats al llarg de l'any. Més enllà de totes activitats previstes, el projecte persegueix objectius de llarg recorregut, com incrementar el valor afegit al producte pesquer local, donar visibilitat a confraries i a professionals del sector, fomentar el consum responsable de peix de temporada i reforçar la relació entre la pesca, la gastronomia, el turisme i la cultura. Alhora incorpora accions de sensibilització ambiental orientades a donar a conèixer els efectes del canvi climàtic sobre el medi marí, promoure la pesca sostenible i reduir el malbaratament alimentari. El projecte compta amb un pressupost de més de 30.000 euros, dels quals la subvenció concedida cobreix el 75% de la inversió amb un import de més de 23.000 euros. L'Ajuntament de Calafell assumirà la resta del finançament amb recursos propis. Del total de la subvenció, el 70% està cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura i el 30% pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb aquest projecte, Calafell consolida la seva aposta per preservar i difondre el patrimoni pesquer de la Costa Daurada, reforçar, com dèiem, el paper del mercat municipal com a espai dinamitzador de l'economia local i promoure una economia blava sostenible que contribueixi al desenvolupament social, cultural i econòmic del municipi calafellenc.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, va impulsar una jornada de conscienciació ambiental que va tenir lloc el divendres 21 d'agost. Aquesta jornada estava dirigida a compartir la importància de les platges,

0: la biodiversitat de l'ecosistema local i la conservació de la fauna salvatge. En primer lloc, els assistents van poder rebre una formació al port de Segur de Calafell a càrrec d'Adrián Lemos.
1: Avui hem fet sensibilització cap a la gent de Segur de Calafell, sobretot, sobre la conscienciació del sistema dunar, de les platges que tenim, dels diferents ecosistemes que tenim. He fet sensibilització també de la Posidònia, de la regressió que he tingut aquests darrers anys i de les espècies que volem conservar i protegir, com la tortuga careta, la gavina corsa i altres espècies de gavines, principalment.
0: L'Adrián Lemos també ens explica quina és l'actualitat de la biodiversitat en general i de la biodiversitat marina en particular, com és el cas de la Posidònia.
1: Les praderes de Posidònia, començant, hem tingut una regressió bastant greu, estem perdent bastantes praderes de Posidònia i és un problema molt greu perquè, bàsicament, forma part de la base de la cadena tròfica dels nostres ecosistemes. Sense la Posidònia ens quedaríem sense moltes espècies de peixos, sobretot del seitó i de la sardina, i per tant ens quedaríem amb menys presència de gavines, amb menys presència de biodiversitat en general, de moltes espècies dels nostres ecosistemes.
0: L'alliberament en un primer moment s'havia de fer al port de Segur de Calafell, però els tècnics i els biòlegs del CREAC van decidir que aquell no era el lloc indicat. Ens ho explica l'Adrián Lemos.
1: Hem decidit traslladar l'alliberació a un altre puesto, ja que les espècies que ens han proporcionat, pues, llastimosament, no formen part d'aquest ecosistema. Principalment seran unes oronetes que ben bé sí que podrien ser alliberades aquí, però realment són més d'uns altres ecosistemes. Després tenim unes merles que depèn d'on siguin estret, on siguin recuperat aquestes merles. Si són urbanes, pues, aquí no tindrien cap problema de ser alliberades, però si són de bosc, de dintre de bosc, i no estan realment acostumades al ser humà, pues lliberar-les a un lloc urbà seria generar-los un estrès bastant considerable i no volem. I després tenim uns xoriguers, que seria l'espècie menys habituada a aquestes zones. Sí que la podríem arribar a veure molt casualment, però realment no li volem generar, volem fer-ho fàcil, ja que és una alliberació, una recuperació d'unes espècies al final. El que volem és deixar el més fàcil possible aquestes espècies perquè puguin tornar al seu ecosistema.
0: Des del CREAC de Calafell, doncs, van decidir traslladar l'alliberament a uns altres indrets de Calafell, un va ser a la Riera i l'altre a prop de la muntanya. La Juliana López, la directora del CREAC, també ens explica la raó de ser d'aquesta jornada de conscienciació mediambiental, tenint en compte que té una relació directa amb el GREMP.
2: Aquest alliberament forma part d'un conveni que té el GREMP amb la Generalitat, no?, per a poder portar el que és el voluntariat dels centres de fauna de la Generalitat. En aquest àmbit nosaltres volem fer una mica de conscienciació i d'educació ambiental, fent referència a la importància que té tot el treball que té la gent, no?, de trobar els animals, de trucar al 112, de la connexió que té agents rurals amb el sistema i dels centres de fauna, que també formen part, no?, també el grup de veterinaris, les clíniques de recollida, de tot aquest sistema per poder recuperar la fauna salvatge. Després de tot el treball que porta poder identificar els animals, mirar què tenen i recuperar-los, treball en el qual també forma part el voluntariat, pues, després de tot això l'objectiu és poder donar-li a la gent aquesta informació, saber com poden ajudar, com poden formar part de la recuperació, no?, i de la conservació de la fauna salvatge, i a més, pues, també compartir una mica també, pues, la informació de cada una de les espècies, qual és la importància de la biodiversitat i de com són un eslabó important dins de la ecologia i de bàsicament de tota la natura.
0: La gestió de la fauna salvatge a Catalunya és clau per protegir la biodiversitat, protegir les espècies autòctones amenaçades i els seus espais naturals, i també curar i tornar al medi natural exemplars ferits o malalts.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
4: Una forta tempesta descarregada amb intensitat sobre el litoral del Camp de Tarragona aquest passat dilluns a la tarda. A Calafell, en poca estona, es van recollir més de 30 litres per metre quadrat. Van ser dues tongades de pluja i tempesta al municipi de Calafell, entre altres poblacions. La primera va ser la més intensa, amb una tempesta forta que va deixar una bona quantitat de precipitació en poc temps. Posteriorment, una segona tongada va tornar a afectar la zona, tot i que amb menys intensitat i una durada més curta. De fet, segons el registre del carrer Manuel Soler a Calafell, es van acumular 32 litres per metre quadrat. En conjunt, malgrat les afectacions i alguns carrers inundats i tallats, Calafell va tenir sort dins d'aquest episodi. Ha estat molt més intens a altres punts del Camp de Tarragona. Els bombers han actualitzat el nombre d'avisos a 141 a la regió d'emergències de Tarragona entre les 5 de la tarda i les 7 d'aquest passat dilluns per incidències relacionades amb la tempesta que ha afectat diversos punts del territori. D'aquests, 105 s'han produït només a Tarragona ciutat. En total, per tant, els bombers han dut a terme diferents actuacions, la majoria relacionades amb arbres i branques tombats, petites inundacions i cables que es pantegaven. La tempesta ha deixat també diverses afectacions a Tarragona ciutat. Els aiguats van estar especialment intensos durant uns minuts i van provocar inundacions en diversos carrers. També inundacions en baixos d'edificis i equipaments municipals. La intensa pedregada va causar desperfectes en vidres de vehicles, domicilis i establiments, mentre que les fortes ratxes de vent van provocar afectacions en diversos punts. A la Rambla Nova de Tarragona, per exemple, es van veure afectats alguns elements decoratius.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
4: A Calafell Ràdio estem preparant la nova temporada 2026-2027 que començarà aquest mes de setembre i busquem nous col·laboradors i col·laboradores amb noves propostes de programes per la nostra graella. Si tens una passió que voldries compartir, si t'agrada la música, el cinema, la cultura, l'esport, la història, la salut, la tecnologia, el medi ambient o qualsevol altre tema, si tens ganes de comunicar i de formar part d'un projecte de ràdio local, ens agradarà escoltar-te. No cal que tinguis experiència, tot i que si coneixes el mitjà, sempre és molt millor. Ens pots enviar la teva proposta a calafillradio@calafell.cat. Recordem, calafillradio@calafell.cat amb l'assumpte col·laboració ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no remunerades. Et pots unir i seguir formant part de la graella de Calafell Ràdio de cara a la propera temporada.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
4: L'empresa Romà Infraestructures i Serveis ha començat els treballs de la millora d'una part de les voreres del carrer Bèlgica, a Segur de Calafell. El divendres passat ja es van deixar instal·lades la senyalització provisional per tal de prohibir l'estacionament. En principi, el carrer estarà obert al pas de vehicles, encara que en algun moment pugui estar afectat puntualment per l'ocupació de la maquinària i els treballs de càrrega i descàrrega. Es preveu que aquests treballs tinguin un termini aproximat de 3 setmanes.
3: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
4: Calafell viatjarà en el temps del 28 al 30 d'agost amb la celebració del Mercat Medieval, un esdeveniment que transformarà completament els carrers empedrats del nucli antic al poble de Calafell. L'Ajuntament ha dissenyat per aquest any una programació amb més de 95 activitats, un campament medieval i unes 50 parades d'artesania i gastronomia tradicional. Compliran de vida als voltants del castell de la Santa Creu. El mercat obrirà les portes de manera oficial aquest divendres 28 d'agost a 6:15 de la tarda. El plat fort de la primera jornada serà la desfilada inaugural a les 7, oberta a la participació de veïns, on hi haurà la presència de criatures fantàstiques com orcs, el gegant del Vimet, el drac Espurna, el bruixot de les bombolles i els gegants Pere i Carme, acompanyats de la banda medieval de Calafell. Durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, de matí i tarda, el públic podrà gaudir d'espectacles de carrer itinerants, com la dansa de l'os, històries de dark fantasy, bufons, malabars i l'animació musical. Les nits clouran amb la mítica cercavila de les ànimes, una recreació històrica i visites al castell. L'epicentre de la història viva es situarà darrere del castell amb el campament medieval, a càrrec del grup medieval Arx Corpus Dei Cordis. En aquest espai es faran demostracions de lluita de cavallers, exposicions d'armament, mostres de cuina de l'època i el ritual de vestir el cavaller. A més, el Castell de la Santa Creu oferirà horaris especials d'obertura i organitzarà visites guiades en català i castellà per un preu de 2 euros l'entrada, amb reserva prèvia obligatòria. Les parades del mercat oferiran demostracions en directe de diversos oficis ancestrals, ferreria i fusteria, vidre bufat i terrissa, destil·lació d'essències i filat de llana. Els més petits disposaran d'una zona de jocs infantils, atraccions tradicionals, com una caravana de rucs i tiramarc. Com avançala, la Biblioteca Ventura Gassol organitza tallers infantils de diademes de flors i unicorns els dies 26, avui, i demà 27 d'agost. Serà la 27a edició, una activitat amb tradició al nucli antic i que es viu molt intensament. El mercat medieval de Calafell és un dels més antics de Catalunya. El caracteritza un tret distintiu. El certamen es celebra als mateixos carrers on es feia el mercat a l'edat mitjana. El mercat començarà amb la tradicional prèvia d'un sopar, espectacle medieval, la nit d'aquest dijous 27 d'agost. Serà la plaça Catalunya a partir de les 9 de la nit. Els tres dies següents, divendres, dissabte i diumenge, es desenvoluparà el gruix de les activitats, com dèiem, amb una desfilada inaugural el divendres. L'organització recorda que l'accés al mercat medieval és totalment gratuït i convida els visitants de fora de la comarca a utilitzar el transport públic, ja que la línia de Rodalies R2 Sud connecta Barcelona amb Calafell en poc menys d'una hora. Per als que prefereixin el vehicle privat, el municipi està connectat mitjançant la C32 i l'AP7.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
4: Adeu a una popular botiga de joguines de Calafell. L'establiment Ralet Ralet, situat a la zona de la platja, concretament al carrer Sant Pere, tanca. Així ho han anunciat els mateixos propietaris a través de les xarxes socials del local. Després de 15 anys, tanquen la botiga. Una notícia que ha sorprès i entristit els qui la coneixien. Ho han anunciat amb un post a Instagram. Tot i que el missatge a les xarxes socials no han explicat els motius concrets del tancament, sí que han volgut dedicar un comiat a tots els que coneixen la botiga. Era una botiga de joguines coneguda i estimada, i no només pels seus productes, sinó també per la seva proximitat amb la gent. De fet, una de les coses que recorden en el seu post és la iniciativa de ja fa temps que duien a terme al mateix carrer de Calafell. Quantes endevinalles hem penjat a la paret del carrer Sant Pere? S'han convertit en un petit clàssic del poble i els ha encantat veure com la resolíeu. Així, doncs, deixen clar que el tancament no serà tan imminent, la botiga continuarà oberta fins que acabi el mes d'agost. Després d'això, ja sí que diran adéu per sempre. Precisament per la necessitat de buidar la botiga han anunciat també que hi haurà descomptes de fins al 30% fins a finals d'agost.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
4: L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, que serà, diuen, el full de ruta de cara al proper mandat. S'ha fet una consulta a la ciutadania a través d'un qüestionari digital a la plataforma de participació ciutadana decidim.calafell.cat entre l'1 de juny i el 31 de juliol, dirigida a un públic major de 16 anys. L'objectiu era conèixer la percepció, necessitats, prioritats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Calafell per tal d'orientar la definició de les línies estratègiques i les actuacions de cara al 2027-2031. Els objectius específics, segons apunta l'Ajuntament, són analitzar la percepció de la ciutadania sobre la situació actual de Calafell, identificar prioritats de futur, conèixer la percepció dels ciutadans sobre la relació amb l'Ajuntament i la participació ciutadana i proporcionar evidències que permeten orientar una definició d'un pla. Ha participat prop d'un centenar de persones a títol individual amb un 82% de residents al municipi. La majoria de participants residien en urbanitzacions de Calafell amb un 59% dels casos. Del nucli de Calafell Poble i Platja hi han participat el 22% i del nucli de Segur de Calafell un 19%. Es divideixen gairebé per la meitat les persones que tenen una visió positiva i les que tenen una visió més negativa sobre la capacitat d'escolta de l'Ajuntament vers la ciutadania. Existeix, segons la qüestió, una alta predisposició a participar en processos participatius, ja que més de 6 de cada 10 persones consultades responen afirmativament a aquesta pregunta. Pel que fa a les formes de participació, les opcions que generen una major predisposició són les consultes ciutadanes seleccionades per més de la meitat de les persones entrevistades i també les enquestes online. Això mostra, apunta l'Ajuntament de Calafell, una preferència destacada per mecanismes de participació que permeten expressar l'opinió de manera directa i individual. Pel que fa també a les sessions de debat presencials, també tenen un pes important, amb un 42% de les persones. Una de cada tres persones considera Calafell un lloc bo per viure i més del 70% en fa una valoració positiva. Els resultats mostren que les principals necessitats de millora percebudes als barris es concentren sobretot en aspectes relacionats amb l'estat de l'espai públic, la seguretat i la neteja. En un segon nivell apareixen equipaments i zones verdes. Els aspectes menys que es mencionen són espais infantils i la il·luminació. Pel que fa a les prioritats de futur, destaca clarament la seguretat, assenyalada per 6 de cada 10 persones, que se situa com la qüestió que genera un consens més ampli. Obre la necessitat d'actuació futura, apunta l'Ajuntament. En segon lloc, apareix la neteja i el manteniment, seleccionada per gairebé la meitat de les persones. A certa distància hi ha un segon grup de prioritats, encapçalat per la mobilitat, els espais verds, la salut i el benestar. Pel que fa a la imatge desitjada de Calafell d'aquí a 10 anys, destaca especialment la voluntat de construir un municipi amb una major seguretat, civisme i convivència. En aquest àmbit, l'atribut més esmentat amb molta diferència és segur, seguit de cívic i tranquil. En un segon nivell apareix la voluntat de disposar d'un municipi més cuidat, net i accessible, vinculada al manteniment i a la qualitat de vida a la via pública. Es situa la visió d'un municipi orientat al resident no massificat amb identitat i que sigui verd i sostenible. Per contra, l'economia, serveis, mobilitat, equipaments i governança tenen un menor pes dins de la imatge de futur expressada pels ciutadans en aquesta enquesta. La mobilitat i el transport és la categoria que agrupa més respostes amb un 21%, seguida molt de prop per la via pública i el manteniment urbà i la seguretat. Els resultats de la consulta ciutadana permeten establir, apunta l'Ajuntament, una relació clara entre les principals demandes expressades i els 5 eixos que estructuraran el futur PAM. Les prioritats es centren especialment, en resum, amb la qualitat de l'espai públic, la mobilitat, la seguretat i la convivència, també la sostenibilitat i la proximitat a la ciutadania.
3: Les notícies més destacades de la setmana.
4: I ara parlem del transport escolar municipal de cara al curs vinent a Calafell 2026-2027, perquè ja es poden consultar els llistats definitius d'aquest servei de transport escolar municipal. La consulta es pot fer mitjançant el número de sol·licitud, preservant així les dades personals de les famílies. El llistat es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, a sol·licitud de transport escolar. També presencialment a les dependències municipals, on estaran disponibles els llistats per la seva consulta. Les famílies que hagin presentat la sol·licitud i no apareguin els llistats definitius han de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calafell el més aviat possible per comprovar la seva situació i poder resoldre qualsevol incidència. Recordem també que per poder fer ús del servei és obligatori estar al corrent del pagament dels rebuts d'anys anteriors. Les persones que no constin als llistats per aquest motiu hauran de regularitzar la seva situació. Un cop realitzat el pagament i sempre que hi hagi places disponibles, es podrà valorar la incorporació del servei.
3: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
4: Més notícies d'àmbit local. L'Institut Camí de Mar de Calafell ha patit desperfectes per actes vandàlics. Durant dos dies consecutius, l'Institut Calafellenc ha patit diversos desperfectes com a conseqüència d'actes vandàlics provocats per persones desconegudes que, de moment, no han pogut ser identificades. Són imatges d'alguns dels desperfectes causats a les instal·lacions del centre que podeu veure a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook. Des de la Policia Local de Calafell s'incrementarà la vigilància en aquesta zona amb l'objectiu de prevenir nous incidents i evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Tenim declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casellas.
5: Sí, és el segon dia pràcticament consecutiu de que entren al Camí de Mar. Han fet unes pintades i han trencat els vidres. Igualment intensificarem totes les patrulles perquè puguin passar per allà i intentarem a veure si els podem identificar i poder solucionar aquest problema. Igualment estarem molt a sobre i intentarem que no torni a passar.
3: Les notícies més destacades de la setmana.
6: I no ens movem del nostre municipi, parlem d'un altre dels esdeveniments amb gran impacte per Calafell, perquè Calafell tornarà a viure, serà la setmana vinent, una de les cites més internacionals del seu calendari. Entre el dia 2 i el 6 de setembre, el municipi acollirà una nova edició del High Rockabilly, un festival que des de fa anys converteix els carrers, la platja i diferents espais de Calafell en un punt de trobada dels amants del rockabilly i també del rock and roll dels anys 50, el rock and roll americà. El festival arrencarà el dimecres dia 2 de setembre amb la pre-party i s'allargarà fins diumenge dia 6. Durant 5 dies, la música, l'estètica i la cultura dels anys 50 americans tornaran a ser protagonistes a Calafell. El High Rockabilly és considerat una de les grans cites europees dedicades a aquest gènere musical, una combinació de rock and roll i música country que va néixer als Estats Units durant la dècada dels 50. El festival calafellenc ha aconseguit amb els anys consolidar-se com un esdeveniment de referència internacional i per atraure públic procedent de diferents països del món. La seva música, evidentment, el principal reclam del festival, també compta amb la presència de bandes especialitzades en rockabilly del rock and roll clàssic, però el High Rockabilly és molt més que concerts. La proposta es completa amb activitats que permeten als visitants submergir-se plenament en l'estètica i la cultura dels anys 50, atractius que són un reclam, com dèiem. Entre aquests atractius també hi ha mercats de vinils, roba i complements d'estètica rockabilly, així com la presència de nombrosos vehicles americans clàssics que durant aquests dies formen part del paisatge de Calafell. Així doncs, ja compta enrere per rebre tots aquests visitants i celebrar aquest certamen. Arriba una nova edició aquesta setmana vinent del High Rockabilly de Calafell.
3: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
6: Càlvula va preparar un mural participatiu per posar en valor la història i l'identitat del barri. I és que Càlvula va continuar avançant en les actuacions previstes dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb una nova proposta que vol donar protagonisme directe als veïns i veïnes del barri. Aquest dimarts, dia 1 de setembre, dimarts vinent, a les 7 de la tarda, el celler de Càlvula va acollirà una sessió informativa sobre el mural participatiu que es realitzarà al barri amb l'artista i muralista Slim Safont. La trobada servirà per presentar el projecte i explicar el procés de participació ciutadana que es posarà en marxa per decidir el contingut de l'obra. La voluntat és que el mural no sigui com simplement una intervenció artística en un espai públic, sinó que reculli la memòria, les vivències i els elements que formen part de la identitat de Calvulava. Slim Safont és un artista visual i muralista especialitzat en intervencions en espais públics. La seva obra utilitza habitualment un llenguatge figuratiu i realista, incorpora elements vinculats a la vida quotidiana, les persones i els paisatges dels jocs on intervé. En el cas de Calvulava, el projecte partirà precisament de les aportacions del mateix veïnat. De fet, l'Ajuntament de Calafell ja ha avançat que entre el 19 i el 25 d'octubre l'artista pintarà el mural en una paret del barri. Abans, però, es desenvolupa desenvoluparà el procés participatiu perquè els veïns i veïnes puguin aportar idees sobre què hi hauria de representar l'obra i quins elements de la història de Cal Bulavà hi voldrien veure reflectits. La iniciativa forma part del programa Bulavà Tenim un Pla, que aquest 2026 ha començat a desplegar diferents activitats culturals i comunitàries al barri. El programa inclou, entre altres propostes, cinema a la fresca, la creació de vídeos sobre la vida quotidiana del barri, una exposició fotogràfica i altres activitats de dinamització comunitària. Totes aquestes actuacions s'emmarquen en la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Cal Bulavà amb el suport de la Generalitat dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. L'objectiu és combinar actuacions de transformació urbana amb iniciatives culturals de participació ciutadana i de dinamització comunitària. Per tant, recordeu, aquest dimarts vinent, dia 1 de setembre, a les 7 de la tarda al celler de Cal Bulavà, els veïns i veïnes tenen una primera cita per conèixer el projecte del mural i, sobretot, començar a decidir què volen que sigui aquesta nova obra d'art urbà. Una proposta que busca que la història del barri no només es recordi, sinó que també quedi representada en un espai públic i formi part del paisatge quotidià d'aquest barri de Cal Bulavà, el nucli del poble de Calafell.
0: Bé, doncs ja arribem al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui diumenge 30 d'agost de 2026 amb el més destacat de la setmana. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat. Calafell.

0: Calafell Radio.
1: Calafell Radio, esta Emma.
2: It's summertime.
0: Calafell Radio, són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Tecno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

0: això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Vagis on vagis, porta'ns amb tu.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: El

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari. A Calafell Ràdio.

Time. Calafell Ràdio. Són les 6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Benvinguts, benvingudes als serveis informatius de Calafell Ràdio. Avui som a diumenge, 30 d'agost de 2026. Donem pas a les notícies més destacades de la setmana.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: L'Ajuntament de Calafell ha rebut una subvenció de més de 23.000 euros en el marc dels ajuts del grup d'acció local pesquer GALP Costa Daurada, finançats pels Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. L'ajut ha estat concedit per desenvolupar el projecte Mar, Mercat i Territori, posant en valor la pesca a la Costa Daurada amb una iniciativa que té com a objectiu reforçar el vincle entre el sector pesquer i la gastronomia, el comerç de proximitat i la ciutadania, impulsant una economia blava, sostenible i arrelada al territori. El projecte ha estat seleccionat pel GALP Costa Daurada dins la convocatòria dels ajuts destinats al desenvolupament local participatiu, en considerar que compleix els criteris establerts per fomentar la diversificació econòmica, la promoció del territori marítim i el desenvolupament sostenible de les comunitats pesqueres. Amb aquesta subvenció, l'Ajuntament de Calafell pot desplegar un conjunt d'actuacions destinades a posar en valor la pesca de la Costa Daurada, promovent el consum de peix de proximitat, la divulgació del patrimoni pesquer i també la dinamització del mercat municipal de Calafell com a espai de promoció gastronòmica i comercial. Gràcies a aquesta subvenció, l'Ajuntament calafellenc està impulsant un conjunt d'accions que inclouen activitats divulgatives durant la Fira del Mar, un cicle de show cooking al mercat municipal de Calafell amb producte pesquer de proximitat i la incorporació d'una cuina modular professional que permetrà donar continuïtat a aquestes activitats al llarg de l'any. Més enllà de totes activitats previstes al projecte, persegueix objectius de llarg recorregut, com incrementar el valor afegit al producte pesquer local, donar visibilitat a confraries i a professionals del sector, fomentar el consum responsable de peix de temporada i reforçar la relació entre la pesca, la gastronomia, el turisme i la cultura. Alhora incorpora accions de sensibilització ambiental orientades a donar a conèixer els efectes del canvi climàtic sobre el medi marí, promoure la pesca sostenible i reduir el malbaratament alimentari. El projecte compta amb un pressupost de més de 30.000 euros, dels quals la subvenció concedida cobreix el 75% de la inversió amb un import de més de 23.000 euros. L'Ajuntament de Calafell assumirà la resta del finançament amb recursos propis. Del total de la subvenció, el 70% està cofinançat pel Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura i el 30% pel Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Amb aquest projecte, Calafell consolida la seva aposta per preservar i difondre el patrimoni pesquer de la Costa Daurada, reforçar, com dèiem, el paper del mercat municipal com a espai dinamitzador de l'economia local i promoure una economia blava sostenible que contribueixi al desenvolupament social, cultural i econòmic del municipi calafellenc.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell, el CREAC, va impulsar una jornada de conscienciació ambiental que va tenir lloc el divendres 21 d'agost. Aquesta jornada estava dirigida a compartir la importància de les platges, la biodiversitat de l'ecosistema local i la conservació de la fauna salvatge. En primer lloc, els assistents van poder rebre una formació al Port de Segur de Calafell a càrrec d'Adrián Lemos.
3: Avui hem fet sensibilització cap a la gent de Segur de Calafell, sobretot sobre la conscienciació del sistema dunar, de les platges que tenim, dels diferents ecosistemes que tenim. He fet sensibilització també de la Posidònia, de la regressió que he tingut aquests darrers anys i de les espècies que volem conservar i protegir, com la tortuga careta, la gavina corsa i altres espècies de gavines, principalment.
0: L'Adrián Lemos també ens explica quina és l'actualitat de la biodiversitat en general i de la biodiversitat marina en particular, com és el cas de la Posidònia.
3: Les praderes de Posidònia, començant, hem tingut una regressió bastant greu, estem perdent bastantes praderes de Posidònia i és un problema molt greu perquè, bàsicament, forma part de la base de la cadena tròfica dels nostres ecosistemes. Sense la Posidònia ens quedaríem sense moltes espècies de peixos, sobretot del seitó i de la sardina. i per tant ens quedaríem amb menys presència de gavines, amb menys presència de biodiversitat en general, de moltes espècies dels nostres ecosistemes.
0: L'alliberament en un primer moment s'havia de fer al port de Segur de Calafell, però els tècnics i els biòlegs del CREAC van decidir que aquell no era el lloc indicat. Ens ho explica l'Adrián Lemos.
3: Hem decidit traslladar l'alliberació a un altre puesto, ja que les espècies que ens han proporcionat, pues, llastimosament, no formen part d'aquest ecosistema. Principalment seran unes oronetes que ben bé sí que podrien ser alliberades aquí, però realment són més d'uns altres ecosistemes. Després tenim unes merles que depèn d'on siguin estret, on siguin recuperat aquestes merles. Si són urbanes, pues, aquí no tindrien cap problema de ser alliberades, però si són de bosc, de dintre de bosc, i no estan realment acostumades al ser humà, pues, llibrar-les a un lloc urbà seria generar-los un estrès bastant considerable i no volem. I després tenim uns xoriguers, que seria l'espècie menys habituada a aquestes zones. Sí que la podríem arribar a veure molt casualment, però realment no li volem generar, volem fer-ho fàcil, ja que és una alliberació, una recuperació d'unes espècies al final. El que volem és deixar el més fàcil possible aquestes espècies perquè puguin tornar al seu ecosistema.
0: Des del CREAC de Calafell, doncs, van decidir traslladar l'alliberament a uns altres indrets de Calafell, un va ser a la Riera i l'altre a prop de la muntanya. La Juliana López, la directora del CREAC, també ens explica la raó de ser d'aquesta jornada de conscienciació mediambiental, tenint en compte que té una relació directa amb el GREMP.
4: Aquest alliberament forma part d'un conveni que té el GREMP amb la Generalitat, no?, per a poder portar el que és el voluntariat dels centres de fauna de la Generalitat. En aquest àmbit nosaltres volem fer una mica de conscienciació i d'educació ambiental, fent referència a la importància que té tot el treball que té la gent, no?, de trobar els animals, de trucar als 112, de la connexió que té agents rurals amb el sistema i dels centres de fauna, que també formen part, no?, també el grup de veterinaris, les clíniques de recollida, de tot aquest sistema per poder recuperar la fauna salvatge. Després de tot el treball que porta poder identificar els animals, mirar què tenen i recuperar-los, treball en el qual també forma part el voluntariat, pues, després de tot això l'objectiu és poder donar-li a la gent aquesta informació, saber com poden ajudar, com poden formar part de la recuperació, no?, i de la conservació de la fauna salvatge, i a més, pues, també compartir una mica també, pues, la informació de cada una de les espècies, qual és la importància de la biodiversitat i de com són un eslabó important dins de l'ecologia i de bàsicament de tota la natura.
0: La gestió de la fauna salvatge a Catalunya és clau per protegir la biodiversitat, protegir les espècies autòctones amenaçades i els seus espais naturals, i també curar i tornar al medi natural exemplars ferits o malalts.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Una forta tempesta descarregada amb intensitat sobre el litoral del Camp de Tarragona aquest passat dilluns a la tarda. A Calafell, en poca estona, es van recollir més de 30 litres per metre quadrat. Van ser dues tongades de pluja i tempesta al municipi de Calafell, entre altres poblacions. La primera va ser la més intensa, amb una tempesta forta que va deixar una bona quantitat de precipitació en poc temps. Posteriorment, una segona tongada va tornar a afectar la zona, tot i que amb menys intensitat i una durada més curta. De fet, segons el registre del carrer Manuel Soler a Calafell, es van acumular 32 litres per metre quadrat. En conjunt, malgrat les afectacions i alguns carrers inundats i tallats, Calafell va tenir sort dins d'aquest episodi. Ha estat molt més intens a altres punts del Camp de Tarragona. Els bombers han actualitzat el nombre d'avisos a 141 a la regió d'emergències de Tarragona entre les 5 de la tarda i les 7 d'aquest passat dilluns per incidències relacionades amb la tempesta que ha afectat diversos punts del territori. D'aquests, 105 s'han produït només a Tarragona ciutat. En total, per tant, els bombers han dut a terme diferents actuacions, la majoria relacionades amb arbres i branques tombats, petites inundacions i cables que espantegaven. La tempesta ha deixat també diverses afectacions a Tarragona ciutat. Els aiguats van estar especialment intensos durant uns minuts i van provocar inundacions en diversos carrers. També inundacions en baixos d'edificis i equipaments municipals. La intensa pedregada va causar desperfectes en vidres de vehicles, domicilis i establiments, mentre que les fortes ratxes de vent van provocar afectacions en diversos punts. A la Rambla Nova de Tarragona, per exemple, es van veure afectats alguns elements decoratius.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, l'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
2: A Calafell Ràdio estem preparant la nova temporada 2026-2027 que començarà aquest mes de setembre i busquem nous col·laboradors i col·laboradores amb noves propostes de programes per la nostra graella. Si tens una passió que voldries compartir, si t'agrada la música, el cinema, la cultura, l'esport, la història, la salut, la tecnologia, el medi ambient o qualsevol altre tema, si tens ganes de comunicar i de formar part d'un projecte de ràdio local, ens agradarà escoltar-te. No cal que tinguis experiència, tot i que si coneixes el mitjà, sempre és molt millor. Ens pots enviar la teva proposta a calafillradio@calafell.cat. Recordem, calafillradio@calafell.cat amb l'assumpte col·laboració ràdio. Les col·laboracions són de caràcter voluntari i no remunerades. Et pots unir i seguir formant part de la graella de Calafell Ràdio de cara a la propera temporada.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: L'empresa Romà Infraestructures i Serveis ha començat els treballs de la millora d'una part de les voreres del carrer Bèlgica, a Segur de Calafell. El divendres passat ja es van deixar instal·lades la senyalització provisional per tal de prohibir l'estacionament. En principi, el carrer estarà obert al pas de vehicles, encara que en algun moment pugui estar afectat puntualment per l'ocupació de la maquinària i els treballs de càrrega i descàrrega. Es preveu que aquests treballs tinguin un termini aproximat de 3 setmanes.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Calafell viatjarà en el temps del 28 al 30 d'agost amb la celebració del Mercat Medieval, un esdeveniment que transformarà completament els carrers empedrats del nucli antic al poble de Calafell. L'Ajuntament ha dissenyat per aquest any una programació amb més de 95 activitats, un campament medieval i unes 50 parades d'artesania i gastronomia tradicional. Compliran de vida els voltants del castell de la Santa Creu. El mercat obrirà les portes de manera oficial aquest divendres 28 d'agost a 6:15 de la tarda. El plat fort de la primera jornada serà la desfilada inaugural a les 7, oberta a la participació de veïns, on hi haurà la presència de criatures fantàstiques com orcs, el gegant del Vimet, el drac Espurna, el bruixot de les bombolles i els gegants Pere i Carme, acompanyats de la banda medieval de Calafell. Durant tot el cap de setmana, dissabte i diumenge, de matí i tarda, el públic podrà gaudir d'espectacles de carrer itinerants, com la dansa de l'os, històries de dark fantasy, bufons, malabars i l'animació musical. Les nits clouran amb la mítica cercavila de les ànimes, una recreació històrica i visites al castell. L'epicentre de la història viva es situarà darrere del castell amb el campament medieval, a càrrec del grup medieval Arcs Corpus Dei Cordis. En aquest espai es faran demostracions de lluita de cavallers, exposicions d'armament, mostres de cuina de l'època i el ritual de vestir el cavaller. A més, el castell de la Santa Creu oferirà horaris especials d'obertura i organitzarà visites guiades en català i castellà per un preu de 2 euros l'entrada amb reserva prèvia obligatòria. Les parades del mercat oferiran demostracions en directe de diversos oficis ancestrals, ferreria i fusteria, vidre bufat i terrissa, destil·lació d'essències i filat de llana. Els més petits disposaran d'una zona de jocs infantils, atraccions tradicionals com una caravana de rucs i tiramarc. Com avançala, la Biblioteca Ventura Gasol organitza tallers infantils de diademes de flors i unicorns els dies 26, avui, i demà 27 d'agost. serà la 27a edició, una activitat amb tradició al nucli antic i que es viu molt intensament. El mercat medieval de Calafell és un dels més antics de Catalunya. El caracteritza un tret distintiu. El certamen es celebra als mateixos carrers on es feia el mercat a l'edat mitjana. El mercat començarà amb la tradicional prèvia d'un sopar, espectacle medieval, la nit d'aquest dijous 27 d'agost. Serà la plaça Catalunya a partir de les 9 de la nit. Els tres dies següents, divendres, dissabte i diumenge, es desenvoluparà el gruix de les activitats, com dèiem, amb una desfilada inaugural el divendres. L'organització recorda que l'accés al mercat medieval és totalment gratuït i convida els visitants de fora de la comarca a utilitzar el transport públic, ja que la línia de Rodalies R2 Sud connecta Barcelona amb Calafell en poc menys d'una hora. Per als que prefereixin el vehicle privat, el municipi està connectat mitjançant la C32 i l'AP7.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Adeu a una popular botiga de joguines de Calafell. L'establiment Ralet Ralet, situat a la zona de la platja, concretament al carrer Sant Pere, tanca. Així ho han anunciat els mateixos propietaris a través de les xarxes socials del local. Després de 15 anys, tanquen la botiga. Una notícia que ha sorprès i entristit els qui la coneixien. Ho han anunciat amb un post a Instagram. Tot i que el missatge a les xarxes socials no han explicat els motius concrets del tancament, sí que han volgut dedicar un comiat a tots els que coneixen la botiga. Era una botiga de joguines coneguda i estimada, i no només pels seus productes, sinó també per la seva proximitat amb la gent. De fet, una de les coses que recorden en el seu post és la iniciativa de ja fa temps que duien a terme al mateix carrer de Calafell. Quantes endevinalles hem penjat a la paret del carrer Sant Pere? S'han convertit en un petit clàssic del poble i els ha encantat veure com les resolíeu. Així doncs, deixen clar que el tancament no serà tan imminent, la botiga continuarà oberta fins que acabi el mes d'agost. Després d'això, ja sí que diran adéu per sempre. Precisament per la necessitat de buidar la botiga han anunciat també que hi haurà descomptes de fins al 30% fins a finals d'agost.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
2: L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, que serà, diuen, el full de ruta de cara al proper mandat. S'ha fet una consulta a la ciutadania a través d'un qüestionari digital a la plataforma de participació ciutadana decidim.calafell.cat entre l'1 de juny i el 31 de juliol, dirigida a un públic major de 16 anys. L'objectiu era conèixer la percepció, necessitats, prioritats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Calafell per tal d'orientar la definició de les línies estratègiques i les actuacions de cara al 2027-2031. Els objectius específics, segons apunta l'Ajuntament, són analitzar la percepció de la ciutadania sobre la situació actual de Calafell, identificar prioritats de futur, conèixer la percepció dels ciutadans sobre la relació amb l'Ajuntament i la participació ciutadana i proporcionar evidències que permeten orientar una definició d'un pla. Ha participat prop d'un centenar de persones a títol individual amb un 82% de residents al municipi. La majoria de participants residien en urbanitzacions de Calafell amb un 59% dels casos. Del nucli de Calafell Poble i Platja hi han participat el 22% i del nucli de Segur de Calafell un 19%. Es divideixen gairebé per la meitat les persones que tenen una visió positiva i les que tenen una visió més negativa sobre la capacitat d'escolta de l'Ajuntament vers la ciutadania. Existeix, segons la qüestió, una alta predisposició a participar en processos participatius, ja que més de 6 de cada 10 persones consultades responen afirmativament a aquesta pregunta. Pel que fa a les formes de participació, les opcions que generen una major predisposició són les consultes ciutadanes seleccionades per més de la meitat de les persones entrevistades i també les enquestes online. Això mostra, apunta l'Ajuntament de Calafell, una preferència destacada per mecanismes de participació que permeten expressar l'opinió de manera directa i individual. Pel que fa també a les sessions de debat presencials, també tenen un pes important, amb un 42% de les persones. Una de cada tres persones considera Calafell un lloc bo per viure i més del 70% en fa una valoració positiva. Els resultats mostren que les principals necessitats de millora percebudes als barris es concentren sobretot en aspectes relacionats amb l'estat de l'espai públic, la seguretat i la neteja. En un segon nivell apareixen equipaments i zones verdes. Els aspectes menys que es mencionen són espais infantils i la il·luminació. Pel que fa a les prioritats de futur, destaca clarament la seguretat, assenyalada per 6 de cada 10 persones, que se situa com la qüestió que genera un consens més ampli. Obre la necessitat d'actuació futura, apunta l'Ajuntament. En segon lloc, apareix la neteja i el manteniment, seleccionada per gairebé la meitat de les persones. A certa distància hi ha un segon grup de prioritats, encapçalat per la mobilitat, els espais verds, la salut i el benestar. Pel que fa a la imatge desitjada de Calafell d'aquí a 10 anys, destaca especialment la voluntat de construir un municipi amb una major seguretat, civisme i convivència. En aquest àmbit, l'atribut més esmentat amb molta diferència és segur, seguit de cívic i tranquil. En un segon nivell apareix la voluntat de disposar d'un municipi més cuidat, net i accessible, vinculada al manteniment i a la qualitat de vida a la via pública. Es situa la visió d'un municipi orientat al resident no massificat amb identitat i que sigui verd i sostenible. Per contra, l'economia, serveis, mobilitat, equipaments i governança tenen un menor pes dins de la imatge de futur expressada pels ciutadans en enquesta. La mobilitat i el transport és la categoria que agrupa més respostes amb un 21%, seguida molt de prop per la via pública i el manteniment urbà i la seguretat. Els resultats de la consulta ciutadana permeten establir, apunta l'Ajuntament, una relació clara entre les principals demandes expressades i els 5 eixos que estructuraran el futur PAM. Les prioritats es centren especialment, en resum, amb la qualitat de l'espai públic, la mobilitat, la seguretat i la convivència, també la sostenibilitat i la proximitat a la ciutadania.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
2: I ara parlem del transport escolar municipal de cara al curs vinent a Calafell 2026-2027, perquè ja es poden consultar els llistats definitius d'aquest servei de transport escolar municipal. La consulta es pot fer mitjançant el número de sol·licitud, preservant així les dades personals de les famílies. El llistat es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, a sol·licitud de transport escolar. També presencialment a les dependències municipals, on estaran disponibles els llistats per la seva consulta. Les famílies que hagin presentat la sol·licitud i no apareguin els llistats definitius han de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calafell el més aviat possible per comprovar la seva situació i poder resoldre qualsevol incidència. Recordem també que per poder fer ús del servei és obligatori estar al corrent del pagament dels rebuts d'anys anteriors. Les persones que no constin als llistats per aquest motiu hauran de regularitzar la seva situació. Un cop realitzat el pagament i sempre que hi hagi places disponibles, es podrà valorar la incorporació del servei.
1: Informatius. Les notícies més destacades de la setmana.
2: Més notícies d'àmbit local. L'Institut Camí de Mar de Calafell ha patit desperfectes per actes vandàlics. Durant dos dies consecutius, l'Institut Calafellenc ha patit diversos desperfectes com a conseqüència d'actes vandàlics provocats per persones desconegudes que, de moment, no han pogut ser identificades. Són imatges d'alguns dels desperfectes causats a les instal·lacions del centre que podeu veure a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook. Des de la policia local de Calafell s'incrementarà la vigilància en aquesta zona amb l'objectiu de prevenir nous incidents i evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Tenim declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casellas.
5: Sí, és el segon dia pràcticament consecutiu de que entren al Camí de Mar. Han fet unes pintades i han trencat els vidres. Igualment intensificarem totes les patrulles perquè puguin passar per allà i intentarem a veure si els podem identificar i poder solucionar aquest problema. Igualment estaré molt a sobre i intentarem que no torni a passar.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
6: I no ens movem del nostre municipi, parlem d'un altre dels esdeveniments amb gran impacte per Calafell, perquè Calafell tornarà a viure, serà la setmana vinent, una de les cites més internacionals del seu calendari. Entre el dia 2 i el 6 de setembre, el municipi acollirà una nova edició del High Rockabilly, un festival que des de fa anys converteix els carrers, la platja i diferents espais de Calafell en un punt de trobada dels amants del rockabilly i també del rock and roll dels anys 50, el rock and roll americà. El festival arrencarà el dimecres dia 2 de setembre amb la pre-party i s'allargarà fins diumenge dia 6. Durant 5 dies, la música, l'estètica i la cultura dels anys 50 americans tornaran a ser protagonistes a Calafell. El High Rockabilly és considerat una de les grans cites europees dedicades a aquest gènere musical, una combinació de rock and roll i música country que va néixer als Estats Units durant la dècada dels 50. El festival calafellenc ha aconseguit amb els anys consolidar-se com un esdeveniment de referència internacional i per atraure públic procedent de diferents països del món. La seva música, evidentment, el principal reclam del festival, també compta amb la presència de bandes especialitzades en rockabilly del rock and roll clàssic. Però el High Rockabilly és molt més que concerts. La proposta es completa amb activitats que permeten als visitants submergir-se plenament en l'estètica i la cultura dels anys 50, atractius que són un reclam, com dèiem. Entre aquests atractius també hi ha mercats de vinils, roba i complements d'estètica rockabilly, així com la presència de nombrosos vehicles americans clàssics que durant aquests dies formen part del paisatge de Calafell. Així doncs, ja compta enrere per rebre tots aquests visitants i celebrar aquest certamen. Arriba una nova edició aquesta setmana vinent del High Rockabilly de Calafell.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
6: Càlvula va preparar un mural participatiu per posar en valor la història i l'identitat del barri. I és que Càlvula va continuar avançant en les actuacions previstes dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya amb una nova proposta que vol donar protagonisme directe als veïns i veïnes del barri. Aquest dimarts, dia 1 de setembre, dimarts vinent, a les 7 de la tarda, el celler de Càlvula va acollirà una sessió informativa sobre el mural participatiu que es realitzarà al barri amb l'artista i muralista Slim Safont. La trobada servirà per presentar el projecte i explicar el procés de participació ciutadana que es posarà en marxa per decidir el contingut de l'obra. La voluntat és que el mural no sigui com simplement una intervenció artística en un espai públic, sinó que reculli la memòria, les vivències i els elements que formen part de la identitat de Calbulabà. Slim Safont és un artista visual i muralista especialitzat en intervencions en espais públics. La seva obra utilitza habitualment un llenguatge figuratiu i realista, incorpora elements vinculats a la vida quotidiana, les persones i els paisatges dels jocs on intervé. En el cas de Calbulabà, el projecte partirà precisament de les aportacions del mateix veïnat. De fet, l'Ajuntament de Calafell ja ha avançat que entre el 19 i el 25 d'octubre l'artista pintarà el mural en una paret del barri. Abans, però, es desenvoluparà el procés participatiu perquè els veïns i veïnes puguin aportar idees sobre què hi hauria de representar l'obra i quins elements de la història de Calbulabà hi voldrien veure reflectits. La iniciativa forma part del programa Bulabà Tenim un Pla, que aquest 2026 ha començat a desplegar diferents activitats culturals i comunitàries al barri. El programa inclou, entre altres propostes, cinema a la fresca, la creació de vídeos sobre la vida quotidiana del barri, una exposició fotogràfica i altres activitats de dinamització comunitària. Totes aquestes actuacions s'emmarquen en la intervenció integral que l'Ajuntament de Calafell impulsa a Calbulabà amb el suport de la Generalitat dins del Pla de Barris i Viles de Catalunya 2025-2029. L'objectiu és combinar actuacions de transformació urbana amb iniciatives culturals de participació ciutadana i de dinamització comunitària. Per tant, recordeu, aquest dimarts vinent, dia 1 de setembre, a les 7 de la tarda al celler de Calbulabà, els veïns i veïnes tenen una primera cita per conèixer el projecte del mural i, sobretot, començar a decidir què volen que sigui aquesta nova obra d'art urbà. Una proposta que busca que la història del barri no només es recordi, sinó que també quedi representada en un espai públic i formi part del paisatge quotidià d'aquest barri de Calbulabà, el nucli del poble de Calafell.
0: Bé, doncs ja arribem al final d'aquests serveis informatius de Calafell Ràdio d'avui diumenge 30 d'agost de 2026 amb el més destacat de la setmana. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa. Fins aviat. Calafell Ràdio.

Calafell Radio. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: A Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Mira'ns al web calafell.tv. Segueix-nos a les xarxes socials. Busca'ns a Instagram i a Facebook

10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Coming with me? I want a man tonight. I want you. I want you.
1: Els més ballets dels 70, els 80 i els 90, la festa dels 80.

les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Altermo, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Altermo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Fa molt de temps que no portem cap gravació de blues. Avui ho farem. Avui portarem una gravació que va sortir el 2017 i que és un entranyable grup que realment feia molt de temps que no teníem cap novetat. Tot i que n'hi ha hagut alguna anterior, aquesta de 2017. Estic parlant de Johnny Guitar Watson amb una edició d'un àlbum fet a Alemanya d'un concert que va fer el Carnegie Hall de l'Oncle Po d'Hamburg el 1976 i que va ser també retransmès per la ràdio alemana d'Hamburg. Això va quedar així i el 2017 han tret aquesta gravació amb un àlbum de CD i també el podeu adquirir, després va sortir també amb dos LPs. Amb ell, amb Johnny Guitar, hi ha amb ell com a cantant i la guitarra, no cal dir-ho, el Gil Noble amb el piano i sintetitzador, el Paul Dunman amb el saxofon, el Tony Robertson amb el trombó, el Peter Martin amb la trompeta, el Buddy Howard al baix i l'Henry Thomas a la bateria. Set músics que formaven aquesta banda i com molts ja sabeu, aquest músic que va néixer a la costa oest, va néixer a Houston, a Texas, va estar fins als 15 anys allà, va tocar en primer lloc el piano, fins que va aparèixer, es va traslladar a Los Angeles i a partir d'allí va començar ja amb l'instrument que després el va catapultar. Aquest home va ser un intèrpret extraordinari del blues sobre els anys 50. El que passa és que totes aquestes interpretacions que feia fantàstiques no li donaven rendiment econòmic, per dir-ho d'alguna manera. I després es va decidir, sobre els anys 70, es va decidir anar una mica més a lo pràctic i va començar a treure composicions i peces, i d'aquí ve aquests set músics amb tota aquesta secció de vent, de rhythm and blues i alguna cosa més especial, algun ritme diferent, sempre sota el blues com a referència, però doncs una vegada alguna cosa una mica funky, en fi. Això el va tornar a posar de moda i va tindre un èxit extraordinari. Anem per aquestes composicions, que n'hi ha 9. Amb aquest àlbum en sentirem 5, perquè és això, no?, que fa molt de temps que no escoltem blues a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, i aquest àlbum, que està molt bé i que recomano, doncs ens ho permetrà, no? Anem per la primera, que és I Don't Want to Be a Lone Ranger, que és una peça que va ser un àlbum important pels anys 70 que portava aquest nom. Anem per escoltar-ho i tenim de moment 10 minuts, quasi 11, de bon blues.

el 1957, Johnny Guitar Watson va treure una composició que s'anomena Gangsters of Love. També va ser una de gran èxit, i aquí, amb aquest concert a Hamburg, va tornar a tocar amb aquest set músics que, com veieu, fan meravelles, i que hi ha hi ha aquesta història del blues que sempre hi ha una llibertat total, en sec que canto, en sec parlo, en sec faig no sé què. Aquí el que sentirem amb aquesta de Gangster of Love és la seva veu, que també era un instrument important per Johnny Guitar Watson.

La veritat és que la selecció que he fet és una mica... m'he apartat una mica del ritme d'en blues i d'alguna cosa funky que hi ha, d'aquestes nou, i vull intentar veure si podem escoltar un blues una mica més autèntic, no? De totes maneres, la que sentirem ara és un rock and roll, o sigui que, però és un rock and roll maco i que ha tocat amb la guitarra, que feia meravelles el Johnny Guitar, doncs, val la pena escoltar-ho, perquè sempre que hi ha un músic així amb aquest instrument, que va ser un dels pioners amb les guitarres elèctriques, doncs, val la pena, val la pena. Anem a escoltar Cutting In.

I just want to... Pardon me, buddy.

senyor John Jacob Watson, que és tal com era el nom original, després li van afegir això del guitar entremig, perquè no cal que us digui per què, perquè ja ho esteu escoltant. Va néixer el 1935, com us he dit, a Houston, i va morir el 1996 a Yokohama, al Japó. Precisament, mentre actuava, va patir un infart i va morir. 61 anys, va morir jove, com veieu, i això va donar que des de 1957 fins aproximadament 1994 hi hagi un total aproximat, sempre, tot això és molt aproximat, entre 27-30 àlbums, molts singles i molts EPs, que llavors estava molt de moda i això era una cosa que es venia molt, i unes 40 i pico, 45, 46 recopilacions en les que ell intervenia. Per tant, va, déu-n'hi-do, la producció que va tindre, a part de totes les actuacions que normalment eren per les zones de Los Angeles, perquè ell va viure allí ja sempre, i també les actuacions que feia per Europa, com aquesta que estem escoltant avui del Carnegie Hall de Hamburg. Us recordo, és un Jazz Line Records, si el voleu buscar, editat el 2017, Johnny Guitar Watson at Oncle Post Carnegie Hall, Hamburg, 1976. I per deixar-ho, tindrem una peça que dura 15 minuts, amb la que ell va introduint tots els membres del grup, va explicant qui són, no una mica, dient qui són, fent alguns solos, i la tercera part final és fantàstica, amb la seva guitarra. I, sense continuïtat, posaré... Aquesta peça s'anomena In It In. I després ve la signatura Time, que és una peça de 33 segons, en la que una peça instrumental que es despedeix del concert. Ho posarem seguit i d'aquesta manera deixarem aquest àlbum que ha sortit a posteriori, el 2017, de Johnny Guitar Watson.

per acabar el programa tindrem dues composicions i l'he portat expressament aquest àlbum, que no l'hem tingut mai a l'hora del jazz de Calafell Ràdio, i el que farem serà posar les dues primeres composicions d'aquest àlbum, perquè ho recordava de feia temps que hi havia un moment en què hi havia un àlbum de l'ACT que hi havia el rossinyol, aquesta tradicional que tots estimem, no? I m'ha semblat adient que estem als vols de l'11 de setembre i tenim moltes coses que dir aquí a Catalunya. Això és un àlbum del Vincent Mendoza, Black Land. És un àlbum del 2008 de l'ACT i és un àlbum que té molta importància perquè té una suite en 6 moviments, que és la segona part de l'àlbum, composada per ell i algunes composicions més, i que valdrà la pena que un altre dia insistim sobre l'hora del jazz, amb l'edició normal de l'hivern, insistint sobre aquest àlbum. Però avui només tindrem el Hal Blues de Mal Davis com a primera composició, amb aquests 15 músics, més ell com a director, que després comentem. Anem pel Hal Blues.

Com us dic, un altre dia parlarem molt a fons d'aquest àlbum del senyor Vince Mendoza, aquest gran músic nord-americà, compositor, director, que ha fet música per molts músics, i que aquí és el tercer àlbum que ha gravat amb ACT i que va estar gravat el 2008. El que vull dir és que ara ve el Rossinyol, amb aquests 15 músics, sentirem una cosa diferent, i d'aquesta manera us deixo amb un bon pensament per aquest 11 de setembre, que tots hi hem de ser. L'Edu ha estat al control, i que sigueu bons, aneu tots a l'11 de setembre, i sobretot, quan pugueu, després de l'11 de setembre, escolteu jazz.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Banda sonora original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abbas, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacional Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.